0: Bueno, después de 13 años, Fernando Alonso ha ganado una carrera. Habrá gente que se esté llevando una sorpresa ahora y diga, ¿esto cómo no lo habéis contado en deportes? ¿Por qué es de Lego la carrera?
1: La ansiedad 33. Ya sabes, sí, que los seguidores de la Fórmula 1 llevan varios años esperando la victoria número 33 de Fernando Alonso. Bueno, resulta que este fin de semana, coincidiendo con el Gran Premio en el Reino Unido de Silverstone, antes de la carrera oficial de la Fórmula 1, hubo una de Cars, creado el Cars con figuras de Lego. Aunque hay que decir que todos los pilotos hacían trampas, porque en la última curva Fernando Alonso junto con otros dos pilotos se han salido de lo que era el circuito, han atravesado toda la gravilla para llegar a la meta y a cortar. El primero que ha pasado por meta ha sido Alonso.
0: Pues a esta velocidad llegamos ya a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final i per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Liderats per Cristóbal Chassén.
4: Cachondeo i riure.
2: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
5: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
7: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és dilluns, és 6 de juliol. Ni tranquil·la a les Gavarres, l'incendi de la Bisbal continua estabilitzat, però serà difícil que avui es doni per controlat. S'hi afegeix un factor complicat i és una nova onada de calor que obliga a activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. És la notícia amb la que comencem avui, abans però tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, amb sol, sense pluja i amb temperatures que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida. Pel que fa al trànsit, retencions als accessos a Barcelona i un parell de carreteres tallades per l'incendi de la Bisbal, la que connecta Calonge amb la Bisbal i la que connecta Calonge amb Santa Cristina d'Aro. El transport públic, normalitat. Aquest dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, coincidint amb l'arribada d'aquesta segona onada de calor. Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Gisela. Ja són 45 localitats de 9 comarques amb aquesta alerta: l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès, el Segrià o el Baix Empordà.
8: Doncs justament en aquesta comarca hem estat pendents tot el cap de setmana de l'evolució de l'incendi de les Gavarres. Continua estabilitzat, però ha cremat més de 2.000 hectàrees i ha calcinat completament una desena de cases. Anem cap allà, perquè hi tenim el Carles Couso. Carles, bon dia, com es lleva avui? Doncs sembla ser que tenim certs problemes per poder trobar o escoltar el Carles Couso, que el tenim allà al centre de comandament. En un incendi, com dèiem, aquest que ha afectat una desena de cases calcinades per complet i una desena més que han estat afectades. Del que sabem de moment és que el jutge de la Bisbal de l'Empordà ha deixat en llibertat en càrrecs l'home que ha detingut divendres per imprudència greu. La causa, però, segueix oberta per l'incendi forestal. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela.
11: Bon dia.
8: Ara sí?
11: Ara sí, doncs sí. El detingut ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial aquest diumenge. Treballava amb una serra radial a peu de carretera i una espurna hauria començat el foc, segons els agents rurals. La investigació haurà d'aclarir si el treballador tenia ordre de treballar o no se li havia traslladat la prohibició.
8: Doncs justament, avui aquesta casa fa programa especial, gran desplegament des d'allà, des de la Bisbal d'Empordà, amb l'equip Catalunya i la Marina Fernández al capdavant. Ara sí, Marina? Doncs no, tampoc tenim a la Marina. Sembla que avui les connexions s'estan conjurant en contra nostra, però en tot cas, un ampli programa que serà a partir de les 7 del matí amb el Carles Couso, que ja ha estat sobre el terreny durant tot el cap de setmana. S'hi afegeix també el Martí Oliver i la Marina Fernández des d'allà conduint tot aquest reguitzell de persones, de testimonis i d'històries al voltant d'aquest incendi, el més gran que hem tingut de moment fins ara, en un estiu que es preveu complicat. Tot i això, l'incendi de les Gavarres no és l'únic que ha sacsejat el territori. Ara el que preocupa especialment és el de la Catalunya Nord, Vicenç.
9: Hi ha dos ferits, un bomber i un ciutadà. S'han cremat 3.000 hectàrees i s'ha hagut d'evacuar 10.000 persones des de dissabte al vespre. Aquest incendi ja ha obligat a adaptar el recorregut del Tour.
8: Però l'incendi de les Gavarres, com dèiem, no és l'únic. N'hi ha, a banda d'aquest també de la Catalunya Nord, n'hi ha uns quants més de focs.
11: A Sant Andreu de la Barca va obligar a confinar 1.500 persones a Sant Boi del Llobregat en una empresa de reciclatge en una zona forestal i agrícola de Piera. Hi va haver una altra, i a l'Anoia, en un camp de rostolls i canyes.
8: Però hi ha més coses en el dia d'avui, perquè a partir d'avui també hi ha canvis en la mobilitat. La línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà tornarà a estar operativa a partir d'avui, després de les obres del temporal Harry del gener.
9: Renfe mantindrà els autobusos complementaris per garantir tota l'oferta ferroviària, que encara no funcionarà al 100% per les limitacions temporals de velocitat i el manteniment de la infraestructura.
8: L'estació de Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona també quedarà fora de servei des d'avui fins al 30 d'agost per obres de accessibilitat.
11: S'instal·laran 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat per la línia L4, però no s'aturaran a aquesta estació.
8: I més coses, perquè avui comença la consulta entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu. A Gràcia no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. Ferran Dalmau.
4: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900.000 euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre. L'Europa fins i tot planteja a la consulta la possibilitat de renunciar a la seva divisió actual per poder jugar amb gespa artificial. Una opció que no és la preferida dels jugadors. Els socis ho poden decidir durant aquesta setmana.
8: Doncs el que fem ara, ara sí sembla que podem parlar amb la Marina, crec. Marina, què tal? Bon dia. Doncs vinga, festival avui de l'humor en aquesta àrea de les 6:50. Seguim amb més notícies, perquè de notícies no ens en falten. I és que ja fa més de 10 dies dels terratrèmols a Veneçuela, que han deixat gairebé 3.000 morts, 35 dels quals amb nacionalitat espanyola, segons els últims recomptes. A Catalunya hi viuen gairebé 50.000 veneçolans i molts s'han mobilitzat per ajudar els seus compatriotes. Ens ho explica la Laia Massaguer.
5: Els veneçolans que articulen l'ajuda des de la plataforma SOS Venezuela Barcelona incideixen en la necessitat de medicaments a la zona zero. Ignacio Salvi és un dels membres.
10: Hay muchas personas heridas, hay muchas personas con infecciones precisamente producto de todas estas heridas y personas mayores con tratamientos crónicos.
5: Els altres grans afectats són els nens.
12: Todas las necesidades que estoy cubriendo con las ayudas que recibo aquí son fórmulas infantiles, comida para niños, porque esto es diario.
5: És Gabriela Rosario, metgessa que coordina ajuda amb altres veneçolans de les Terres de l'Ebre.
8: Són les 6:57.
13: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a 8ens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
8: I avui, tercera etapa del Tour, es farà però sense públic ni caravana al tram francès, com explicàvem en un inici, per l'incendi de la Catalunya Nord. Vicenç.
9: L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i Les Angles, però que un cop la cursa travessi la frontera es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i Les Angles, on només hi circularan els ciclistes i els vehicles imprescindibles dels equips. L'organització adverteix també que podria introduir nous canvis en funció de l'evolució d'aquest incendi.
8: Doncs el resum de la jornada del cap de setmana ens el porta l'Anna Palet.
14: Durant el cap de setmana, centenars de milers de persones han seguit els gairebé 200 quilòmetres que ha recorregut el Tour per Catalunya, especialment a Barcelona, amb els dos finals a Montjuïc a l'Estadi Olímpic. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, fa balanç.
15: No ho hem d'amagar, hi havia molts reptes, no hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
14: En l'àmbit estrictament esportiu, la tercera etapa arrenca amb Jonas Vingegaard amb el mallot groc com a líder de la general, seguit de Tadej Pogacar a la segona posició i Juan Ayuso, nascut a Barcelona, cinquè.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dilluns, és 6 de juliol i aquest és un dels sons del dia.
2: És un moment complicat en el que estan passant malament els ramaders i ho estan passant malament les indústries. Sempre hi ha el moment, doncs, hi ha una balança, no? Quan va bé un, el productor, no anava bé el ramader i, bueno, hi era una balança. En aquest moment la situació és complicada tant per un com pels altres.
1: És Ignasi Pons, secretari general de la Federació d'Indústries Càrnies, valorant les dificultats que passa el sector porcí per culpa de la pesta porcina africana, que ha afectat força les exportacions catalanes de carn de porc. Ara hi entrem, però abans... Abans el temps, pugen les temperatures, en plena onada de calor, a l'interior els termòmetres superaran els 40 graus. Pel que fa al trànsit, moltes retencions als accessos a Barcelona i també a les rondes. A més d'això, hi ha dues carreteres locals properes a l'incendi, que continua actiu a les Gavarres i que estan tallades. I el transport públic, a la R3, la circulació està interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Ho avança Ser Catalunya, les exportacions de porc catalanes han caigut per culpa de la pesta porcina africana i això ha suposat 230 milions d'euros menys per als productors catalans. Pels mateixos quilos de porc exportats, els productors catalans han ingressat un 16% menys de diners, Ferran Dalmau.
3: Això es deu a la pesta porcina africana, que ha fet que alguns països compradors, com Japó o Mèxic, rebutgin la carn catalana per por a que es contagiïn els seus porcs. I això ha afectat el preu de venda a tots els altres països. Ho explica Dèlia Perpinyà, directora de la promotora dels aliments catalans del govern.
4: El no poder col·locar el producte a tots els mercats fa que els mercats on estiguis present, que sí que el pots col·locar, hi ha més quantitat i, per tant, baixi el preu.
3: La pesta porcina africana està afectant a tot el sector carni perquè el 80% de la carn que exporta a Catalunya és porc.
1: El sector porcí considera que aquesta crisi serà un abans i un després i que segurament serà el final de molts petits productors que seran absorbits per grans empreses, Ferran.
3: Perquè aquestes tenen una capacitat de resistència major. De fet, la Federació d'Empreses Càrnies diu que això ja està passant.
2: Hi ha empreses que seran absorbides una pels altres, ramaders, doncs, que els hi passarà el mateix. El sector cada vegada serà un sector més competitiu, no? I has d'estar molt ben preparat per afrontar els canvis que venen.
3: És el seu secretari general, Ignasi Pons. El govern confia que el sector tindrà capacitat per resistir perquè no auguren que el problema se solucioni tampoc els propers mesos.
4: Les empreses catalanes del sector porcí són unes realment de les més preparades.
3: La directora de Prodeca explica que ara mateix Itàlia i França són els dos mercats que estan augmentant les compres i ajudant així els exportadors catalans a parar el cop.
1: I hem estat tot el cap de setmana molt atents a l'incendi de les Gavarres. El foc continua estabilitzat, però no controlat. Veiem quina és l'última hora. Martí Oliver, bon dia. Tu ets a Calonja.
5: Sí, bon dia. Els bombers continuen fent ara mateix tasques d'extinció dins del perímetre, amb algun punt calent i zones amb fum que es veuen a les carenes de les muntanyes que amenacen de revifar, però la bona evolució de l'incendi, Gisela, ja els ha permès reduir efectius. En les últimes hores eren més de 300 bombers els que estaven destinats a aquestes tasques. Ara mateix la previsió és que el vent baixi, per tant l'objectiu és poder controlar l'incendi abans no tornin a empitjorar les condicions climàtiques. Els veïns de les urbanitzacions afectades ja han pogut tornar a casa. Ara mateix hi ha una vintena de cases afectades, han trobat els bombers, una desena de les quals totalment i tot plegat enmig d'un paisatge d'alzines i pins calcinats. I tot i la por dels veïns, ja comença a haver-hi certa activitat per anar cap a la feina. Una fina fumarada baixa des de les muntanyes cap a la costa i encara se sent una forta olor de cremat.
1: Gràcies, Martí. Mentrestant, el jutge de la Bisbal d'Empordà ha deixat en llibertat amb càrrecs l'home que va ser detingut divendres per imprudència greu per iniciar aquest foc a les Gavarres. La causa segueix oberta per incendi forestal. I després de passar per Tarragona...
6: La veritat que mira, que se fica la pell de gallina perquè hasta que no he estat aquí no m'ho creia, perquè nosaltres sempre hem anat al Pirineu, a Tarragona, tal, anem.
7: Nosaltres a les 7 del matí hem vingut cap aquí, a les 8 ja estàvem per aquí.
1: El Tour de França confirma que la tercera etapa d'avui es disputarà, però sense públic ni caravana, al tram francès. Sergi López, bon dia.
8: Bon dia, Gisela. L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i Les Angles, però que el tram final s'adapta a causa de l'incendi que afecta la Catalunya Nord. Un cop la cursa Mollerussa travessi la frontera, es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i Les Angles i només s'hi circularan els ciclistes i vehicles imprescindibles dels equips. L'organització adverteix que podria introduir nous canvis en funció de l'evolució de l'incendi.
1: I sobre mobilitat, Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Gisela.
1: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro quedarà fora de servei des d'avui fins al 30 d'agost per obres d'accessibilitat.
9: Aquestes millores permetran fer una estació més adaptada per les persones amb mobilitat reduïda, instal·lant 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat per aquesta L4, però no s'aturaran a l'estació.
1: I la prohibició de la compra especulativa d'habitatge arribarà aquesta setmana al Parlament amb un primer debat per tramitar la iniciativa per la via ràpida i que quedi definitivament aprovada aquest mes de juliol. El debat podria arribar sense un acord tancat entre les formacions d'Esquerra, i el sindicat de llogateres adverteix que no avalarà un text que no suposi una prohibició efectiva i ràpida de l'especulació. Xavier Balló.
10: Queden 2 dies pel primer debat, que previsiblement se superarà encara sense acord, a l'espera de tancar la negociació en menys de 15 dies. Així ho espera el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, que avisa que cal canviar la proposta inicial perquè la prohibició de la compra especulativa no depengui de la voluntat de cada ajuntament.
11: Que es pot fer una majoria que aprovi una llei que salvi aquests forats. Si no passa això, el sindicat no hi serà per celebrar una cosa que creiem que no té efectes. Per tant, no sé si abans d'aquest dimecres o després d'aquest dimecres, però de ben segur que es pot arribar a un acord.
10: Tot i així, dona per fet que algun partit acabarà impugnant-ho.
11: Recorregut? Ja et dic jo que el Parlament de Catalunya, en matèria d'habitatge, dius bon dia i et porten al Tribunal Constitucional. Per tant, jo ja ho donaria per suposat, però volem fer una norma sòlida.
10: Si algun grup portés el text final al Consell de Garanties Estatutàries, l'aprovació podria retardar-se més enllà del mes de juliol.
1: Són les 7:27.
12: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
1: I la selecció espanyola disputa avui contra Portugal el partit de vuitens de finals del Mundial, després de l'eliminació sorprenent aquesta passada nit de Brasil a mans de Noruega. Del partit d'Espanya d'avui ens en parla el Santi Ovalle. Bon dia.
13: Bon dia, arriba l'hora de la veritat per Espanya. A l'estadi de Dallas se la juga contra Portugal, que és la selecció que va guanyar-li a l'última final de la Nations League. Amb ànims de revenja, Luis de la Fuente apostarà per Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, Cucurella a l'esquerra, parelles centrals per Pau Cubarsia i Merick Laporte, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Baena i Mikel Oyarzabal. El partit es juga a partir de les 9. El podreu seguir al Carrusel Deportivo de la cadena C.
1: I avui, Sergi, què celebrem?
8: Doncs avui celebrem una cosa tan positiva com és un aniversari, i és que Pau Gasol compleix 46 anys.

I en titulars d'aquesta jornada, destacar doncs les altes temperatures, aquesta onada de calor en la qual estem immersos, una onada de calor que va fer que ahir, per exemple, Sant Salvador de Guardiola, que va ser la temperatura més alta de la comarca del Bages, perquè aquesta onada de calor va començar ahir diumenge, per es freguessin els 39 graus de temperatura. Una onada de calor que ens ha d'afectar durant tota la setmana, especialment, i el pic de temperatura alta l'hauríem de tenir aquest mateix dimecres. Cap de setmana amb molts ensurts a la ciutat de Manresa i a la comarca del Bages. Començàvem divendres a la tarda amb un incendi que es va declarar pels vols de les 6 de la tarda, molt a prop de l'urbanització La Balconada de Sant Vicenç de Castellet, que va alertar doncs, i que va fer moure els equips d'emergència i els bombers. Per sort, sí que es va cremar alguna barraca de la zona i l'únic que va provocar aquest incendi també doncs, que es cremessin hectàrees de bosc, i com que era un dia que començava, per exemple, la festa major de Sant Vicenç de Castellet, que l'acte que s'havia de fer el divendres al vespre, com ara el correfoc infantil, se suspengués. Diversos ensurts hi han hagut a la comarca del Bages aquest cap de setmana també per petits incendis, però sobretot el que sí que hem de parlar és aquesta notícia, i és que continuen cremant contenidors a la ciutat de Manresa. De fet, ahir diumenge, en 10 minuts, van cremar 6 contenidors de la capital del Bages pels voltants de la carretera de Sant Pedor. Segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, sembla que ja tenen, doncs, que ja han pogut parlar i que ja han pogut saber, més o menys ja saben doncs, les persones que tenen identificades unes quantes persones que podrien ser els responsables d'aquesta crema de contenidors dels darrers dies a la ciutat de Manresa, i també podrien ser el responsable o la responsable del petit incendi que va haver-hi al parc de Puigcerdà també la setmana passada. Aquests serien els principals ensurts i els principals problemes que hi ha hagut aquesta setmana a casa nostra. També informar que hi han hagut 7 detinguts per robatoris violents i en força amb empreses i habitatges de Catalunya i Castelló de la Plana. Els assaltants lligaven habitants o treballadors i se'ls van decomissar els armes de foc, drogues i joies. Aquests detinguts se'ls imputen també diverses entrades de robatoris a Sant Fruitós de Bages i també a Monistrol de Montserrat, entre d'altres punts de Catalunya. Ens anem per les portades. Anem pel diari Regió 7. Riquesa per barris a Manresa, el mapa dels que milloren, els que empitjoren i l'únic que supera la mitjana catalana. Avui també expliquen que Manresa reconeix els establiments locals amb la quarta edició de la Nit del Comerç. Si ens anem a l'Aquí Berguedà, va agarrar més de mig milió d'euros per ampliar les plaques del pavelló i per instal·lar-ne de noves a la zona poliesportiva. Ens anem al Nació Digital Solsona. L'Ajuntament de Solsona expressa el seu condol per la mort de Joan Serra Cavall, que va ser president del Consell Comarcal del Solsonès. I acabem aquest repàs amb l'info a Anoia.cat, anant fins a la comarca de l'Anoia. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'onada de calor i l'alt perill d'incendi. I és que aquesta onada de calor ens porta doncs, aquest alt perill d'incendi també a moltes comarques de la Catalunya Central.

0: Com els deia, en Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant l'inici d'aquest diumenge d'aquesta onada de calor que es pot allargar fins dijous o divendres i també doncs, que comporta aquest alt perill d'incendi forestal. La segona calorada de l'estiu es preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com també pel que fa a la intensitat de temperatures màximes. De fet, el que tenim avui és sol, tant matí com tarda, sense núvols, sense res més, i això sí, amb aquestes altes temperatures que fa doncs, que avui, per exemple, les mínimes hagin estat de 15 graus a Manresa i a Vic, de 16 graus a Igualada i a Solsona i 19 graus de mínima avui a la ciutat de Berga. Les màximes que mica a mica van pujant i avui en punts de la Catalunya central que es tornaran a fregar els 39 graus de temperatura. Per tant, avui, de nou, moltíssima precaució. Comencem.
1: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Dissabte 25 de juliol, la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Vilà de la Duquessa de Cardona.
2: Esa meua paraço, esa meua libertad.
1: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
2: Una gota de terra.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
3: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
4: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
5: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregar.

0: convidada ha estat sempre una persona vinculada a la vida col·lectiva de la ciutat de Manresa. Va néixer al barri de la plaça Catalunya de la capital del Bages, va formar part de les primeres generacions a l'escola La Flama. Va créixer també a l'Agrupació Cultural del Bages, una entitat que va acabar exercint de presidenta. També gairebé sense buscar-ho va recollir el testimoni del seu pare al capdavant del programa radiofònic d'aquesta casa de Ràdio Manresa, Aires de Catalunya. Avui hem convidat en aquest programa a la Núria Soler, a qui li donem la benvinguda. Gràcies, Núria, per ser aquí. Com estem?
1: Hola, gràcies. Bé, molt bé. Afalagada d'estar aquí.
0: Doncs avui volem conèixer més la Núria. Jo deia això, a la plaça Catalunya, clar, la Núria és que, clar, és aquella etiqueta de manresana, eh?
1: Oh, i tant. Dels 8 cognoms, excepte una àvia burgalesa que ni sabia parlar castellà, ja el pobre, quan va morir, tot és manresà, de Salo, com a molt, em sembla, algun besavi.
0: Ah, sí, mira, encara tindrem sí, arrels tots comunes, Núria, avui.
1: Veus? Doncs, però sí, Manresa, i tant.
0: Com era aleshores la plaça Catalunya? Clar, evidentment no era el que tenia,
1: el que
0: la gent veu ara, eh?
1: Penseu que a la plaça Catalunya, on hi ha ara la guarderia, hi havia el casalot, que en deien que eren unes ruïnes d'una casa. I a la plaça pròpiament, els dies de cada dia era sempre plena de camions, perquè hi havia la central de recaders allà, i els caps de setmana ple de cotxes, però pleníssim de cotxes, pel futbol, perquè hi havia el camp del Pujolet.
0: Clar.
1: I si mires fotos, veuràs que els cotxes estaven posats, que el del mig no podia sortir per enlloc. És a dir, és ben bé que tots arribaven a la vegada i tots marxaven a la vegada.
0: Si algú havia de sortir abans, malament, eh?
1: Havien de treure molts cotxes primer.
0: Que entenc sí. També d'infància, de córrer molt, d'estar molt al carrer, Núria.
1: Sí, teníem el camp del costat del casalot, diguem-ne, que de carrer, però de nenes, eh? És a dir, encara de jugar nenes i nens, perquè saltàvem a corda, jugàvem amb gomes. Aquests són els jocs que jo recordo de carrer i d'allò típic de sortir la mare a la finestra i cap a sopar, i apa, tots cap a sopar.
0: Núria, i els pares? Parlarem del pare per amb aquesta especial referència a Aires de Catalunya. La mare, que continua activa, eh?
1: Sí, jo tinc una família una mica especial. Ja comencem parlant del pare. El pare va néixer en una família on la mare era infermera i el pare era banquer, diguem-ne. Ja eren una família una mica especial, que sempre tenien gent amagada a casa, també, però tant d'una banda com de l'altra. És a dir, quan conveníem els uns i quan conveníem els altres. I que l'àvia sempre havia format part de l'Orfeó Manresà, sempre. Per tant, doncs, ja era una persona d'entitats. El meu pare va entrar de molt jovenet a la llavors Agrupació Manresana de Folklore. Immediatament hi va haver el tiet, l'Agustí Soler Mas, que també ja va començar a formar part del món del teatre, de l'agrupació, de tot. És a dir, perquè us feu una idea quina família era, que era, bueno, també ja implicada, diguem-ne, amb la ciutat. I d'altra banda, la banda de la mare, eren treballador de la fàbrica nova, tant ell com ella, tant el pare com la mare, tant l'avi com l'àvia, i treballadors també implicats en Manresa, molt de les escudines, ficats en enramades, en coses d'aquestes. A l'avi eren molt germans i tots estaven molt ficats al barri. Tots havien anat a la guerra, era així com també una família una mica especial. I el pare i la mare es van conèixer a l'Orfeó. I les àvies, això que dèiem, diguem-ne, una d'obrera i l'altra d'infermera o banquer, recordo quan jo era petita.
0: Sí, clar, com dues diferents.
1: Sí, però que se venien moltíssim, s'estimaven molt. Passejar amb una àvia per davant del casino, que llavors ens es parlava de si s'enderrocava, si no s'enderrocava, i anava amb l'àvia materna i deia, bé, el casino, ja el podríem ben enderrocar, el casino dels senyors. Anava amb l'àvia paterna i deia, ai, el casino, és que era tan maco, i veies les senyores, i jo, que maco que era el casino. Vull dir que eren coses d'aquestes que et criden l'atenció, no? Bueno, què passa aquí?
0: Que llavors, tant el pare com la mare, també llavors, clar, molt vinculats també amb entitats.
1: Sí, clar.
0: Això ho has tingut, no? Des de ben petita, Núria.
1: Sí, jo recordo a l'hora de sopar a casa, mai érem tots, perquè si

0: el pare tenia reunió a l'agrupació, les reunions de l'agrupació encara ara s'acaben a 2:15. S'acaben a 2:15. Si no, doncs era la mare que tenia assaig d'Orfeó. El meu germà, un fundador del Galliner, fundador de Xàldiga, també, escolta, també ell també anava, venia. L'altre dia la meva mare es va trobar una nota que li havia deixat amb el meu germà un dia dient: el pare és a l'agrupació, jo tinc assaig, la Núria està a la sala ciutat, que feia teatre llavors, i tu, si vols, tens les obres del dinar a la nevera, no? Clar, la meva mare deia: això, si ho trobessin ara, potser dirien que maltractava el teu germà, no? Que s'havia d'espavilar un dia per sopar.
1: Això és el que passa habitualment. No, el que potser no era tan habitual fer-ho aquella època.
0: Clar,
1: no?
0: Estem parlant
1: d'uns quants anys enrere, Núria.
0: Dels 80, encara no. De finals dels 70, començaments dels 80. Sí, sí.
1: I de petita, tu com eres, Núria? Si t'haguessis de definir, com eres?
0: Ui, molt sociable, molt mogudeta, molt educada. Molt educada, era molt respectuosa, podia anar tot arreu, però també em movia molt, i molt curiosa, molt, molt, molt curiosa. Això que deies, Plaça Catalunya, sí que vaig jugar molt a la Plaça Catalunya, però jo recordo la meva infantesa, adolescència, a Banyoles. Nosaltres teníem una caravana i vivia tot l'any a Banyoles. Llavors, al cap de setmana, anàvem a Banyoles. A l'estiu, una setmana la passàvem voltant, però la resta de l'estiu era d'aquelles que per Sant Joan marxàvem i fins per la Festa Major no tornàvem. I per tant, doncs, clar, allà amb la bicicleta tot el Sant Dies, que per tot teníem la bicicleta al cul, i ens movíem. I una mica, bé, amb coses que si ara fessin les meves filles diria: home, això no es fa. Però vaja, les feien.
1: Bueno, era una altra època.
0: Era una altra època, també. En un moment en què l'estany et podies banyar per tot arreu, en què, bueno, i si ens banyàvem en bicicleta no passava res. Vull dir que si ens
1: tiràvem en bicicleta, ja s'aixugava, després i sempre ballàvem i de pega, no?
0: Sí. No sé, coses d'aquestes que dius, bueno, sort que no em veien.
1: Núria, la flama. Clar, ara la estem flama. Parlant de la flama i, clar, la tenim tots molt a l'imaginari, però, clar...
0: Ui, la mala fama que teníem els alumnes de la flama, eh?
1: Clar, perquè veu ser què? La primera generació de les primeres?
0: Sí, jo vaig començar primer de bàsica el primer any de la flama, és a dir, amb 6 anys, jo vaig començar...
1: Com és que t'hi van portar? Perquè, clar, deies això, perquè la flama...
0: Recordem una mica qui eren els fundadors de la flama, veníem també molt d'agrupació. El Llobet del Símbol... No sé, em sembla que el meu pare també hi estava ficat. Eren tots que buscaven una escola en català i laica. I això a l'any 70, com et dic, una escola laica, imagina't, i en català, era una cosa una mica especial. Tots els mestres eren superjoves, tots eren... Ostres, vam disfrutar molt a la flama, la veritat és que ho vam gaudir. Perquè et feies una idea, és a dir, la fama que teníem és que no fèiem exàmens, no és veritat, en fèiem, però fèiem molts treballs. Com que tots els que anàvem a la flama eren més o menys del mateix estil de persones, els treballs ens prohibien fer-los consultant l'Enciclopèdia Catalana, perquè tots teníem l'Enciclopèdia Catalana, i al final, i no, que havíem d'anar a la biblioteca i mirar diverses fonts, i, és a dir, ens van fer aprendre a buscar, a espavilar-nos. Jo penso que va estar molt bé, eh? El tipus d'educació que ens feien en aquell moment. Era molt diferent a tot. Vaja, ja dic, la mala fama hi era, eh? Quan deies, vai que la flama... Oh, clar, com que allà no feu exàmens, clar, com que allà tot el dia esteu al bosc, com que... Bueno, no és ben bé així, però sí que fèiem moltes excursions. El viatge de fi de curs, de 8è de bàsica, vam estar 10 dies a Eivissa. 10 dies és una bestiesa. Ara vam anar en càmping, ens fèiem el dinar nosaltres, i el que vam fer per fer diners va ser, és que vam fer de tot. Me'n recordo que anàvem al centre hospitalari buscant pulletes d'aquestes petitones de les indiccions, sí, que omplíem amb flors seques, perquè llavors eren moda unes casetes de fusta que es penjaven i posaves miniatures a les casetes. Doncs nosaltres veníem aquests potets de floretes seques, veníem adhesius que deia escola pública i gratuïta, érem una mica subversius, veníem cuines fetes de fusta. Bueno, vam fer de tot durant el 8è curs per fer diners. I en vam fer, i en vam fer molts, el que ens va permetre anar a Eivissa i estar-nos-hi 10 dies. Això sí, mentre estava a Eivissa vam haver de fer un treball sobre estadística, anant hotel per hotel a demanar quanta gent havien tingut l'any passat, quanta gent... És a dir, ens feien moure, tot era...
1: Molt avançats a l'època.
0: Jo suposo que sí, que érem avançats a l'època. No sé, jo veia, ja et dic, gent de les Dominiques, això, que no eren pas.
1: Home, estàs parlant quasi bé el contrari, sí.
0: Sí, sí.
1: I moltes extraescolars. La Núria va entrar a l'agrupació als 3 anys.
0: Sí.
1: Als 3 anyets, clar, era molt petitona. Sí. Però m'ha fet gràcia quan parlàveu, no?, quan deies, no?, de moltes extraescolars. Ara estem acostumats a que els nens i les nenes, quan s'acabi l'escola, facin moltíssimes coses, però potser aquella època, quan estem parlant dels
0: Home,
1: anys...
0: Jo penso que sí, que la majoria de gent... El que passa que a casa la teoria era que almenys una fos art.
1: Clar.
0: És a dir, que s'havia de fer música o dansa o dibuix, alguna cosa que fos art. En canvi, mai van pensar en esports, curiosament. A casa jo havia fet l'esbarc, el vaig tenir tota la vida, havia fet música al conservatori, havia fet dibuix amb el senyor Vilajosana, i llavors, a més, anava a anglès. I anava, no sé on més anava, al moviment júnior.
1: Què és el moviment júnior?
0: Un cau.
1: Ah.
0: Un cau. Llavors hi havia el cau, el cardenal Lluc, i cada església em sembla que tenia el seu. En aquest cas era el de Criarrei. Deia els dissabtes a la tarda, el que et permetia també arribar tard a casa aquell dia, perquè teòricament anàvem a missa 8:45. I podíem arribar més tard a casa.
1: I al conservatori? Algun instrument?
0: No,
1: cantar?
0: No. Sóc negada per la música, però negada.
1: Llavors t'hi van apuntar, però què?
0: Jo hi anava contenta, però... es veu que no era el meu. No, de fet, jo vaig contenta tot arreu, les coses allà on siguin. Però, bueno, llavors resulta que això de cantar no... Per mi és que tenia els pares, tots dos, cantaires i amb molt bona veu.
1: Bueno, no, a mi no, diuen no. Que els testos semblen a les olles, Núria.
0: Doncs en aquest cas, no. No, gens. En canvi, el meu germà, per exemple, anava a guitarra també. Vaig començar l'esclat,
1: sí.
0: Quan va començar l'esclat, sí. Fent guitarra amb el Joan Crosses, que llavors... El Joan Crosses dels Esquirols,
1: sí, l'actor. Sí, l'actor.
0: Llavors treballava amb una petroquímica de Tarragona i, mira, de més a més, feia classes de guitarra a l'esclat, era un nen jove, una jove.
1: I dibuixar, jo... què tal? Se't donava bé, però tampoc.
0: No. Ho sento. No, em sembla que només hi anava per fer... És a dir, sempre que podia feia ceràmica o estany o m'allunyava del dibuix, perquè és que no.
1: I com dèiem, amb 3 anyets, la Núria, com no havia de ser de cap altra manera, havia d'entrar doncs, a l'agrupació cultural del Bages. Com era llavors l'agrupació?
0: Ai, era molt familiar. Jo penso que no ha canviat tant, tampoc. És a dir, hi havia tots els grups amb les diferents edats. Ara no s'agafen nens de 3 anys, ara fins als 6 no t'hi volen, però en aquells moments sí. I el bo que tenia l'agrupació és que feia colla. Perquè actuàvem molt a fora, és a dir, cada diumenge, com aquell qui diu, hi havia una actuació, sobretot a l'època de comunions, allò als 7-8 anys, actuàvem a totes les comunions de tothom.
1: Ah, sí?
0: Sí, quan... De nostres,
1: de les vostres, dels companys,
0: sí,
1: i de les companyes.
0: Sí, llavors, el dia que hi havia comunió, bueno, maig-juny, ballàvem tots els caps de setmana, les festes dels barris, tot això. I llavors, sortir a l'escenari era com que no... Jo, per exemple, me'n recordo que tenia el necessari preparat amb les agulles de monyo, les agulles imperdible, la red i els manguitos, totes aquestes coses que segur que sempre necessitaves, ja estava preparat allà. I ara sembla que això, bueno, quan comencen sobretot les escoles de dansa clàssica, que bueno, surten a l'escenari, és allò, passem una setmana de nervis, allò, anàvem a ballar, era lo normal.
1: Més sí. Nenes que nens?
0: Sempre. Sempre, tot i que jo penso que abans hi havia més nens, també, però sempre més nenes. Sí, no sé, la dansa ja ho té, això. Tot i així, també penso que el que volia ballar era més fàcil que vingués a l'agrupació o a l'esbart que no pas que se n'anés amb l'Olga Roig, per exemple, en aquells moments. Ara no hi ha problema amb que un nen faci dansa clàssica, però llavors potser n'hi havia més.
1: I clar, i llavors... fins als 16 anys.
0: Sí.
1: Als 16 anys què vas tenir? Com una mena de crisi existencial? Núria, què va passar als 16 anys?
0: Als 16 anys a l'Esbart llavors ens dividien per alçada més que per edat. I jo sóc molt alta. o en aquells moments era molt alta. I jo passava les amigues no, i ens vam quadrar totes i vam plegar totes de cop.
1: Vas plegar?
0: Vaig plegar, sí, super enfadada,
1: eh? I a casa?
0: I super... Ah, no, a casa, que fes el que volgués.
1: Ah, anava
0: no.
1: a dir perquè és clar.
0: No, a casa no hi va haver cap problema. El meu pare, aquesta ja té 16 anys, ja s'espavilarà que faci el que vulgui. No hi van dir res. Llavors també ja estava ficada minusentada, em sembla, ja. Ja anava tenint altres coses i potser tampoc no era tan l'Esbart.
1: Ah, no sé si t'haguessis imaginat aquella Núria dels 16 anys que li haguessin dit series presidenta?
0: Ai, no.
1: De l'agrupació cultural del Valles,
0: no.
1: Núria.
0: És que no m'hagués ni imaginat que faria un programa de sardanes. En canvi, mira, fent l'Innocentada, jo vaig començar fent l'Innocentada així també amb una frase, òbviament. I,
1: amb el tiet.
0: Amb el tiet, sí. I hi havia el Pere Vicenç, que era un gran actor, d'Innocentada, que em va dir, mira, jo faig uns programes, un programa de ràdio el diumenge a la tarda on a 7, per què no vens i m'ajudes a fer-lo? Perquè m'agrada la teva veu. I jo, pues vale. I anàvem a fer un programa els diumenges a la tarda, d'aquells típics magazín, doncs, que llegies una notícia, que posaves molta música, els horòscopos trucava la gent i els llegíem, bueno, no sé, un
1: Quina
0: programa
1: d'aquests. Quina edat tenies, llavors?
0: 16.
1: 16 anys, també.
0: 16 anys. I llavors una 7 va plegar. I jo li vaig dir al pare, pare, tu estàs ficat a Ràdio Manresa? Va, enxufa'm. Va dir, bueno, mira, ja he aconseguit que facin una prova, vés a fer la prova. I em van fer una prova, em van dir, bueno, té un defecte amb les esses, però si vol venir així de moment sense cobrar. I sí, i aquí em vaig quedar, sense cobrar. I vaig òbviament, col·laborant. Venia a fer les notícies a la nit, amb el Serrat, i la Maribel, ens ho passava en bomba. I llavors ens em quedava fent un programa que es deia Mitja Veu, que era de música. I és que el bo és que posava tant una sardana, hi havia el senyor Comas llavors, que tan aviat em va donar carta blanca, fes el que vulguis.
1: Vicenç.
0: El Vicenç Comas, sí, que de 10 o 11 devia ser, o de 10 o 11 de la nit, fes el que et doni la gana. I posava música que, ja et dic, tant hi havia clàssica com sardana com dels 40. És a dir, anava a buscar la música així. I en aquells moments només érem dues persones a la ràdio, aquella hora, que era jo fent aquest a mitja veu, encara amb Revox, encara amb...
1: Bueno, amb cartutxos.
0: Amb cartutxos i tot això. I a FM hi havia l'Encarna, que feia un programa amb música digital, amb CDs. I posava música amb CDs, que era una cosa que era això, a veure què seria. Imagina't. Parlo de fa molts anys, sembla una iaia, però és que realment fa molts anys que estic a la ràdio.
1: I també aquest món també ha evolucionat molt i no et vas plantejar mai... que llavors parlarem, és a dir, fas pericultura, Núria, no sé si et vas plantejar mai, mira, ara tenim els Revox, que segurament moltíssima gent no deu saber què són els Revox, però nosaltres, com que en tenim uns quants, ja sabem què és, Núria.
0: Aquest és meu.
1: Sí. I això no et vas plantejar mai, dedicar-t'hi això professionalment?
0: No, és curiós, però no, perquè, clar, suposo que hauria representat una obligació que en aquells moments no sentia. És a dir, jo ho feia perquè m'agradava. I acabava l'escola i acabava les pràctiques i me n'anava a la ràdio. I inclús un cap de setmana me'n vaig anar a esquiar a la Molina perquè feien una trobada de polítics a la neu i ningú hi podia anar. I jo vaig dir, pues jo sí, ah, pues vés. I me'n vaig anar un cap de setmana i sí, mira, entrant amb el Serrat a parlar del que deien els polítics a la Molina. O quan vaig tornar a anar a Eivissa també amb un viatge de fi de curs, just en unes eleccions. I també, doncs, mira, vam donar els resultats d'Eivissa, de les eleccions. Vull dir que jo anava intervenint a la ràdio, però perquè m'agradava, o amb els grans focs. Allò, anar col·laborant, doncs, m'ho passava molt bé. Però més, potser, el moment que hagués sigut una obligació, jo suposo que ja no m'hagués agradat tant. A part de que veia com treballàveu. I era un estrès, jo no volia l'estrès, jo venia allà, posava els discos i marxava, o fent Àrea 51, em sembla, el primer que vaig fer va ser Àrea 51, que era els diumenges a les 6 del matí. imagina't, amb 16, 17, 18 anys, començar a les 6 del matí els diumenges. Però bueno, i, sí, demanava les farmàcies de torn, sí, bueno, allò que ho preparava, però no era una cosa que hagués de tenir preparada, que em fes córrer o que m'estressés. Per tant, mentre m'ho passava bé, ja m'estava bé. Dedicar-m'hi, suposo que no m'hagués agradat.
1: I tot això, la vida laboral, dèiem, estudis puricultura, però et dediques al món del turisme al començar.
0: Sí.
1: Núria, ja ho ha dit que ella era inquieta, no? No? Sí. I es veu així, no?
0: Sí, sí. Jo, mentre estava estudiant, va sortir l'oportunitat de fer de guia amb aquests viatges de jubilats, que eren els caps de setmana, i clar, eren uns diners. Jo em vaig començar a fer de guia amb aquests viatges, m'ho passava bomba, també perquè, a més, pels jubilats era la nena aquesta, i clar, anàvem al restaurant, ballàvem, escolta, què més vols? És a dir, era oci total, i jo cobrava per fer-ho. I bé, vaig anar-me introduint, al final a l'agència van necessitar algú que s'encarregués d'aquests grups, vaig entrar a l'agència de viatges, i allà em vaig quedar, jo sempre, si tu em demanes quin és el meu ofici, diria que sóc agent de viatges, perquè és la feina que més he fet, i que, sí, sí, dels grups ja vaig passar a vendre viatges normals. I
1: viatjar i molt, també, Núria. Ja,
0: sí, sempre que he pogut he viatjat, i a casa meva, és a dir, ja, en vida adulta, al tenir les filles, viatjàvem moltíssim amb nenes, mai les vam deixar a casa, i les nenes, doncs, amb 7, 8 anys, ja havíem anat a Orlando, a Disney, havíem anat al Marroc, havíem anat a Síria, Jordània, Egipte, vull dir que havíem voltat, i tant.
1: Molt. Tot ho ha fet que siguin fora.
0: Sí.
1: No sé si ja ha tingut alguna cosa a veure, Núria, de portar-les tant, sí, a fora, sí, que sí. Han dit, saps què? Ens hi quedem a fora, eh?
0: Hi havia, teníem la tieta precisament que deia, és que esteu creant uns monstres, ja veureu aquestes nenes. La petita de seguida va dir que ella volia ser hostessa, i ho va aconseguir. És hostessa, de fet, treballa en una línia aèria i està volant cada dia, que és la seva feina. I la gran ja va començar amb voluntariats, començant per Noruega, seguint per Guatemala, Polònia, i al final, doncs, la Ramon Llull li va donar classes de català a Mèxic, a la Universitat de Guadalajara, se'n va anar a ensenyar català a la Universitat de Guadalajara, se'n va enamorar, tant de la universitat com dels professors de la universitat, d'un professor de la universitat, i allà està. Allà està, encara ensenyant ara anglès, francès i alemany, però està encara a Guadalajara ensenyant idiomes i casada ja amb un professor d'economia.
1: Uh-huh. Això et permet viatjar també, Núria.
0: Vaja, sí, mira, d'aquí uns quants dies me n'hi vaig a veure-la.
1: Veus?
0: Però, clar, també l'economia ja no és la mateixa. És a dir, jo abans viatjava perquè tenia un accés a unes ofertes que avui dia tampoc ja no, que ja tampoc no hi són. També he de dir que abans una oferta era trobar un bitllet d'avió per, no sé, pel que serien ara 300 euros, i ara 300 euros és car, un bitllet d'avió, segons a on. Mm-hmm. Per tant, doncs, també ha canviat una mica tot plegat.
1: A l'Hotel Món també vas estar. Ah, és que, sí. Clar, quan llavors
0: també
1: recordar...
0: ho vaig estrenar.
1: Que també quan parlava amb l'Uri, és veritat, dic, clar, quan que fa uns quants anys que ens coneixem, jo recordo també aquella època quan m'ho deia, dic, és veritat, si la Núria va estar
0: veritat,
1: a Mont Sant Benet.
0: És veritat, Món, me'n vaig anar a fer a cap d'allotjament, es diu, que és un entremig de governanta i cap de recepció a l'Hotel Món. El maco d'allò va ser que va ser el primer any d'Hotel Món. I el dia que vam inaugurar, era un dia que a més hi havia una trobada de molta gent important, me'n recordo que hi havia el Piqué polític, el Cirac, l'Ignacio Cirac, el Jordi, sí, sí, Pujol, tots, i venien a dormir a l'hotel el dia que inauguràvem. Nosaltres aquell dia, al dematí, vam entrar amb casco a l'hotel, perquè us feu una idea, encara estava tot en pobres. I a la nit havien de venir a dormir tota aquesta gent. I, bueno, saps allò que no ho veiem gens factible. Al final ho vam aconseguir, tot i que una ala va quedar tancada i vam haver de portar gent
1: al voltant. No, per aquí no es pot passar, aquí no es pot passar avui.
0: Vam haver de repartir gent por ahí, però sí, sí, ho vam aconseguir.
1: I decideix deixar aquest món pel funcionariat, treus unes oposicions?
0: Bé, diguem-ne que l'hotel no va funcionar tal com jo esperava, I quan veia venir doncs, que possiblement se m'acabaria la feina a l'hotel, vaig anar a demanar com estava això de les oposicions. Jo tenia 44 anys, en aquells moments em sentia molt vella per trobar feina, per tornar-me a buscar feina, que no, és una cosa que no havia fet gairebé mai, perquè sempre havia anat sortint. I me'n vaig a una acadèmia i em diuen és que avui s'acaba el termini per apuntar-te a les oposicions. Dic, pues apunta-m'hi. I mira, el 29 de novembre, no, el 12 de novembre jo acabava el contracte de l'hotel i el 29 de novembre eren les oposicions. Òbviament no havia pogut estudiar, hi ha gent que estudia molts anys, jo vaig anar a mirar què eren unes oposicions. No anava a provar i vaig aprovar. Suposo perquè hi anava a mirar què passava. I mira, ja està, vaig aprovar. I aquí estic i encara hi soc.
1: Núria, hem deixat la part del final per la part de l'Aires de Catalunya, que és la part que ens toca doncs, també molt. Ens queden 4 minuts, m'avisa el Toni. Mira, imagina't si ens ha passat de pressa. Hem de parlar de l'Aires de Catalunya, no? El pare feia aquest programa aquí, a aquesta casa, sí. I a tu et va venir com...
0: Clar, el pare feia aquest programa, tota la seva música era seva, no era de la ràdio, sinó que era seva, i el van ingressar d'urgències. Jo en aquells moments ja havia deixat la ràdio, no, ja no hi era perquè ja tenia una criatura. Ja. I quan l'ingressen d'urgències, clar, el programa, bueno, pues ja t'hi vaig jo, perquè, escolta, t'agafo la música i me n'hi vaig. I bé, mentrestant, doncs, el pare ja no va sortir d'urgències, com aquell qui diu, va sortir una temporada, vam fer 3 o 4 programes junts, però després ja no va tornar. I mentrestant jo anava dient, que jo no entenc res de sardanes, sisplau, necessito un substitut. Encara estem igual.
1: Com comença l'Anna?
0: L'Anna era sardanista, li encantaven les sardanes.
1: Li encanten, eh?
0: Era una fan del programa i va començar doncs, a escriure i a parlar-nos de coses. I jo li vaig dir un dia, saps què? Vine cap aquí i tu seràs la que estàs al camp de peus als aplecs, a les ballades, i jo doncs, ja faré la part teòrica. I mira, sort n'hi ha de l'Anna, eh? Sort en tenim.
1: Quants anys fa? Perquè el programa quin any va començar?
0: Clar, estem... El programa va començar el 1955, òbviament jo no hi era. I el pare va morir el 97, és a dir, jo el faig des de final del 96.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: No? Perquè no sé si hi ha gaire...
0: Mira, del 96, fa 30 anys. Fa 30 anys, sí.
1: Imagina't. I no sé si hi ha gaires programes com dedicats al món de la sardana i a la ràdio.
0: Mira, ara hi ha hagut un boom que n'hi ha hagut bastants. Ara no n'hi ha gaires perquè n'hi ha un que el ven a totes les emissores, que està online i el ven. No, la veritat és que no. Inclús les emissores grans, les dues emissores catalanes per excel·lència, que serien RAC1, Catalunya Ràdio, no tenen res. I Ràdio 4 em sembla que tampoc. Per tant, sí que n'hi ha, però amb emissores petites. És una llàstima. I hem de dir que Aires de Catalunya és un dels programes més antics de la radiodifusió espanyola. Em sembla que només ens supera el Carrusel Deportivo.
1: Imagina't.
0: Sí. Imagina't. Ininterromput, eh? És dir...
1: Els programes que es fa els dijous de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Manresa, sí. Doncs amb la Núria i amb l'Anna. Què li falta a la sardana? Creus més...
0: No sé si podria dir què li fa... Potser li falta una mica d'obertura de ment, perquè costa molt. Sempre diem és que són gent gran. Sí, però és que sempre són gent gran. Per tant, quan jo era jove també eren gent gran, i ara són de la meva generació, i després seran els que venen per sota. La sardana és una dansa, lo prou tranquil·la com perquè la pugui ballar gent gran, i en aquests moments no podem dir que li faltin músics, perquè n'hi ha molts, molt joves i molt bons. Per tant, doncs, obertura de ment, i li falta una mica de recolzament institucional, i sobretot de mitjans de comunicació. Jo penso que TV3, per exemple, li té despreci, simplement. És a dir, no és que... És que no ho obvia descaradament. A vegades es fan coses molt boniques i ni una... Molt noves i innovadores. No se'n diu res.
1: Escolta, Núria, continuar treballant, continuar escoltant-vos. Mira, ja han passat els 30 minuts superràpid. Que et vagi tot molt bé.
0: Gràcies.
1: I gràcies per haver-nos acompanyat avui.

0: Ven y Pushagan, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Armario Vecchia, 2 metros de altura y máxima calidad. Antes 123 euros, ahora por solo 99 euros. Y más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda y Pushagan o compra en ipushagan.com.
1: Busques feina? Busques talent?
2: A GST Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
3: Informa't a gstplus.com.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
5: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Migdia Central. Eli Pagan.
8: Fa un any que la Clínica Odontològica Universitària de l'Humanresa va obrir les portes i avui nosaltres, després d'aquest any, en aquest migdia central de Ràdio Manresa, en volem fer balanç. I per això, en aquest migdia central, hem convidat a l'Oriol Bataller. L'Oriol és odontòleg i actualment dirigeix aquesta Clínica Odontològica Universitària a la capital del Bages. Primer de tot, el saludem. Oriol, què tal? Molt bon dia, com anem?
9: Hola, molt bon dia.
8: Gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació. Clauriol, la pregunta clara, la primera és, amb un any, no?, amb el que fa un any de l'obertura d'aquesta clínica, quin balanç en feu, tant des del punt de vista, doncs, assistencial, com també des del punt de vista docent, Oriol?
9: A veure, el balanç total és totalment positiu. És totalment positiu perquè el nostre objectiu que ens vam marcar aquest primer any és d'aconseguir una bossa de pacients perquè els nostres alumnes després poguessin fer pràctiques. Sí que és cert que aquest primer any no hi ha hagut gaire activitat docent, n'hi ha hagut, però poca, però sí que hem treballat com una clínica normal, per amb aquest objectiu de donar-nos a conèixer, de fer nous pacients i de que quan tinguem el gruix d'estudiants aquí a la clínica puguem oferir-los, doncs, unes pràctiques com han de ser, com es mereixen.
8: Perquè Oriol, la clínica té aquest doble objectiu, eh? És a dir, l'opció, no?, l'objectiu de ser una clínica, ser una clínica, donar aquesta atenció bucodental, però també convertir-se en aquest espai, doncs, de formació de futurs odontòlegs.
9: Sí, aquí tenim aquest doble objectiu. Jo de fet dic que tinc com doble clientela, no? Uh-huh. Per un costat hi tinc els pacients que els hem de tractar perquè tenen unes patologies, uns problemes a la boca i els hem de solucionar, però per altra banda, tenim els estudiants que són els altres nostres clients, diguem-ne, als quals els hem de donar una formació de qualitat perquè després puguin ser uns bons odontòlegs quan acabin la carrera.
8: Mm-hmm. Deies que de moment aquesta és la part encara, doncs, que no ha arribat, eh? És a dir, perquè evidentment suposo que quan aneu formant més odontòlegs, més estudiants de pràctiques hi haurà, no?
9: Sí, anem una mica per fases. De fet, anem per fases i anem una mica en paral·lel al que és el grau en odontologia. El grau en odontologia és un grau, de fet, és el primer grau que és compartit entre el campus de Vic i el campus de Manresa. I aquests alumnes ara estan, la promoció que està més avançada està a tercer curs. Està a tercer curs, què vol dir? Que encara estan al campus de Vic i encara no han vingut aquí al campus de Manresa a estudiar. Nosaltres vam iniciar tot aquest projecte de construir la clínica, el vam iniciar quan aquests alumnes començaven el grau. Quan els primers alumnes van començar primer, nosaltres vam començar a iniciar aquest projecte. Projecte que s'ha hagut de desenvolupar, es va haver de fer un projecte arquitectònic o unes obres, i al final just fa un any vam obrir la clínica. La clínica està oberta al públic en general que vulgui venir-se a visitar aquí a la clínica, i vam obrir un any abans de que tinguem els alumnes aquí, precisament per aquest objectiu, perquè si obríem i volíem donar aquest servei doble, doncs necessitàvem que donar-nos a conèixer i que hi haguessin pacients aquí voltant a la clínica.
8: Uh-huh. El gruix, per exemple, d'aquests estudiants, és a dir, això a mesura que passi, per exemple, doncs, el curs que ve, vol dir que tot això, aquests alumnes s'hauran incrementat, n'hi haurà més?
9: Sí, a cada promoció tenim autoritzades 60 places pel grau en odontologia, amb la qual cosa vol dir que cada quart curs ens arribaran uns 60 alumnes aproximadament. Ja saps que això a vegades depèn una mica de la sort i la fortuna que hagis tingut a l'aprovar o no aprovar les assignatures de primer, segon i tercer, però en principi cada curs n'haurien d'arribar 60. Aquí tindrem quart i cinquè curs, amb la qual cosa tindrem 60 alumnes de quart i 60 de cinquè, que són 120, més alumnes que tinguem de dos màsters que volem iniciar en un futur.
8: No pareu, també, Oriol.
9: No parem, perquè no podem parar, no és la nostra raó de ser, per al contrari, hem de d'anar desenvolupant projectes nous i fent coses noves.
8: Ah, escolta, Oriol, i per les persones, doncs, que hores d'ara potser que ens estiguin escoltant, funcioneu també, a part de, no? Jo ara feia especial incidència amb el tema dels futurs odontòlegs, de les persones d'aquests nois i noies joves que seran aquí a la clínica, però clar, funcioneu com una clínica odontològica normal, malgrat que estigueu en el marc universitari i en el marc de la Manresa.
9: Sí, funcionem com una clínica odontològica normal. Qualsevol pacient que es vulgui visitar pot venir-se a visitar, l'atendrem, però també tenim una singularitat, que és també una raó de ser de la universitat, i és que volem enfocar aquests tractaments també a aquesta població que no es pot permetre anar a una clínica odontològica privada i costejar-se uns preus d'una clínica odontològica privada. Què vol dir això? Vol dir que en determinats grups de població, amb determinades entitats, hem establert uns convenis de col·laboració pels quals oferim uns preus més econòmics per aquesta població que no es poden pagar, doncs, una clínica privada. Com funciona això? Nosaltres simplement oferim aquest servei a partir de les derivacions que ens facin aquestes entitats. És a dir, si ens ve una persona del carrer i ens diu, escolta, que tinc aquestes necessitats, nosaltres no som ningú per dir si les té o no, sinó que aquesta persona ha d'anar, doncs, al seu ambulatori o al seu ajuntament, a la seva assistent social, o si és d'alguna associació que tenim conveni, doncs anar amb aquesta associació, i serà aquestes entitats les que ens derivaran a aquests pacients directament. Val? Per tant, nosaltres simplement donem aquest servei a aquestes entitats o aquests col·lectius. Tenim conveni amb l'Ajuntament de Manresa, tenim conveni amb l'ICS, tenim conveni amb Convent de Santa Clara, i per tant, totes aquestes entitats ens poden derivar els seus pacients. Per la resta de població que no estigui en aquestes circumstàncies, doncs també oferim els tractaments a uns preus de mercat de la banda baixa, però uns preus de mercat, i és això el que oferim, i és aquí on volem aportar el nostre granet de sorra, la nostra aportació al territori, perquè si fem memòria, tots aquests pacients que necessitaven, doncs, d'una odontologia més social, fins fa un any els havien d'enviar o bé a una clínica odontològica solidària que hi ha a Granollers, o bé els havien de derivar a Barcelona, amb unes llistes d'espera que anaven d'un any a dos. Val? Llavors, aquí hem incorporat aquest servei i volem doncs, donar ajuda a aquests col·lectius.
8: Oriol, clar, jo et deia, la primera pregunta era el balanç, perquè en un any, perquè ens fem una idea, allò, no sé, uns quants amunts, uns quants avalls, quants pacients han passat per la clínica universitària?
9: Mira, això tinc el número de pacients totals no ho sé, però no ho sé perquè no, ara no tinc la xifra, però sí que tinc la xifra perquè vam presentar l'altre dia una memòria i hem fet més de 1.000 tractaments odontològics. Més de 1.000 tractaments odontològics vol dir des de fer una simple higiene, que dius, és molt simple, a fer cirurgies de gran complexitat. És a dir, estem oferint tots els ventalls.
8: I aquesta important, aquesta vocació social de la clínica odontològica, que segurament també molts de nosaltres desconeixíem. Pel que fa a espais, per exemple, Oriol, ara direm que siguis una mica els nostres, amb els nostres ulls, com és aquesta clínica odontològica, no sé si en tema de consultes, com és una mica?
9: Mira, en aquests moments tenim 17 gabinets dentals muntats. D'aquí un any, el que t'he dit abans, anem desenvolupant el projecte per fases. D'aquí un any n'hem d'instal·lar uns quants més i hem d'arribar a 22 gabinets. L'única diferència, si és una diferència que ens caracteritza, és com estan organitzats aquests blocs, aquests gabinets. Estan organitzats de tal manera que ens permeti que dintre el box hi hagi els estudiants juntament amb uns professors que facin la supervisió d'aquestes pràctiques. Llavors, són uns box potser una mica més espaiosos que un box d'una clínica odontològica normal i, a més, estan distribuïts de tal manera que aquest docent que està supervisant aquestes pràctiques pugui fer la supervisió de més d'un box a la vegada. És un tema de com està distribuït l'espai. Per la resta, tenim tot el que ha de tenir una clínica odontològica normal. De fet, per aconseguir l'autorització administrativa sanitària hem hagut de presentar exactament els mateixos requisits i els mateixos papers que qualsevol clínica que vulgui obrir en aquest moment a Catalunya. Per tant, hem hagut de passar els mateixos filtres que qualsevol altra clínica. Hem de tenir, evidentment, la mateixa infraestructura i el mateix material que ha de tenir qualsevol altra clínica.
8: I, Oriol, el futur, per exemple, d'aquí 5 anys, com t'agradaria que fos doncs, la clínica odontològica universitària o cap on camina?
9: Mira, en un futur, evidentment, el nostre objectiu és que aquests alumnes que ara estan fent tercer, he de dir, m'he equivocat, he fet servir malament el gènere, aquestes alumnes, tenim un grau en odontologia fortament feminitzat. Estem parlant de 80-90% d'alumnes femenines. Per tant, si hem de fer justícia i hem de parlar amb propietat, hem de parlar d'aquestes alumnes. Doncs aquestes alumnes que d'aquí 2 anys es graduaran, el nostre objectiu és que surtin molt ben formades i amb tot l'aprenentatge que necessiten per afrontar el seu futur professional. Aquest és el nostre objectiu. La clínica, en si, el nostre objectiu no és lucrar-nos econòmicament, sinó donar el millor tractament possible a totes les persones que vinguin aquí a visitar-se. Per tant, és un dels altres nostres objectius. I l'altre objectiu és formar alumnes amb cursos de postgrau, amb màsters i cursos de postgrau, que és l'altre objectiu que tenim. Una de les altres coses que ens hem marcat com a objectiu i que ja estem començant a fer, i de fet em sembla que aquesta setmana s'ha publicat ja un primer post a Instagram, és que oferim la clínica odontològica va conjuntament amb la resta de la clínica universitària. La clínica universitària, no sé si ho saben els nostres oients, però també oferim serveis de fisioteràpia, de logopèdia i de podologia. Aquests serveis estan bastant relacionats amb l'odontologia i tant és així que en aquest moment estem oferint serveis conjunts d'odontologia i logopèdia, i segurament també oferirem serveis conjunts d'odontologia i podologia. Per tant, són tractaments que tot és un benefici pel pacient. Com es lliga això? El tema de la podologia va lligat sobretot al control postural de la persona. S'ha demostrat que si corregim el control, la postura de la persona, també incideix en la posició de les dents i en com evolucionen els tractaments d'ortodòncia. Passa el mateix amb la logopèdia. La logopèdia està íntimament relacionada amb l'ortodòncia, i tant és així que ja estem començant a fer visites conjuntes entre logopèdia i ortodòncia per donar el millor tractament als nostres pacients.
8: Doncs, com dèiem, no paren, i teniu molta feina també.
9: No, és un no parar. No, avorrir-nos no ens avorrim.
8: Ja està bé. Escolta'm, Oriol, com hem explicat, l'Oriol, ell és odontòleg i és el director de la Clínica Odontològica Universitària de l'Home Resa. Avui li agraïm, doncs, a l'Oriol que ens hagi volgut acompanyar en aquest espai de ràdio. Oriol, moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: I que vagi molt bé, molt bon estiu.
9: Molt bé, gràcies, igualment.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 6 de juliol, i avui arrenca la darrera setmana de la temporada del Passeu Passeu, que donarà pas a la graella televisiva d'estiu amb continguts que estic segura que també us encantaran. I avui, com sembla... és literal, que arriba una nova onada de calor, em sembla que el tema que tocarem ens va com anell al dit, perquè avui la cosa va d'aigua. I és que ens capbussarem, i mai més ben dit, en la realitat d'un dels clubs esportius més emblemàtiques de la nostra comarca, el Club Natació Manresa. Fundat l'any 1933, és un club que ha crescut molt més enllà de la natació. Avui també és natació artística, triatló, una potent escola de base i, sens dubte, waterpolo, que ja fa unes temporades que sobresurt especialment per damunt de la resta, tant en categoria masculina com femenina. El primer equip masculí, sense anar més lluny, ha confirmat que pot seguir competint amb garanties a la segona divisió nacional, mentre que el femení ha completat un gran curs consolidant-se entre els equips capdavanters de la Lliga Catalana i signant un meritori cinquè lloc al Campionat de Catalunya. Però més enllà dels resultats, el Club Natació Manresa continua demostrant que el seu gran actiu és el planter i una manera de fer que aposta pel talent de casa. Una casa que aquest any ha estat tocada per la vareta econòmica de l'Ajuntament, que invertirà, va dir l'Àngel Valentí, 3,17 milions d'euros a cobrir i climatitzar la piscina exterior de 50 metres, també a rehabilitar els vasos de la piscina coberta i a millorar els sistemes de climatització i eficiència energètica. Una notícia que suposo van celebrar de valent les dues persones que avui, a part del Sergi Vázquez, que com sempre és un plaer tenir-lo aquí, encara que no domini el tema de waterpolo com és el cas d'avui.
1: Bon dia. Bueno, no el domino actualment, però...
0: L'havies dominat. Doncs ja està, Sergi, ja està.
1: Sí.
0: Estàs dins perfectament. Doncs tenim amb nosaltres el David Toril, que és l'entrenador del primer equip masculí de waterpolo del Club Natació Manresa, i el Jordi Serracanta, el president del Club Natació Manresa. Benvinguts a aquest últim Passeu Passeu.
2: Molt bé, gràcies.
0: Us aviso, audiència, que se'ns ha espatllat l'aire condicionat, i si veieu que algú de nosaltres ens cau la goteta, és per això, eh? No perquè tinguem aquí una mica de piscineta i ens anem remullant. Bé, ja que hem acabat parlant d'aquesta inversió milionària, diguéssim, per part de l'Ajuntament, com l'heu rebut?
2: Home, nosaltres supercontents, perquè és un projecte que fa, jo crec que potser fa més de 6 anys que ho estem parlant amb l'Ajuntament, que bàsicament el que afecta a nosaltres com a club és una cosa molt important, que és donar-nos més espai de làmina d'aigua per poder treballar més i millor amb la nostra base. Hi ha una situació absolutament de saturació en els equipaments esportius de la ciutat. Normalment sempre pensem no en pavellons, perquè és l'habitual, les piscines també, i clarament també. Llavors és una manera de resoldre aquest problema, tant pels abonats que té les piscines municipals, que no són pocs, i ho s'entén, i que són qui aguanten el complex, però també el club de natació, que necessitem més espai per treballar d'una manera amb molta més qualitat.
0: És que clar, estem parlant de waterpolo, segona divisió estatal, però d'aquí també han sortit grans noms de la natació, no? Llavors, tenint en compte això, que les piscines municipals tenen un gran nombre d'abonats, és que jo no sé com us ho feu. Realment deu ser un tetris absolut haver de fer horaris d'entrenament que no afectin el dia a dia de les usuàries i els cursets, a més, és a dir...
2: A més, nosaltres tenim la idiosincràsia de ser diverses seccions, algunes molt diferents, no té res a veure un entrenament de natació artística amb un entrenament de waterpolo o un entrenament de natació, i aquest és el nostre tetris, que clar, ja ha arribat un moment que la veritat és que es fa molt, molt complexa tirar-lo endavant i sobretot treballar amb la qualitat amb la qual i l'excel·lència que volem fer. I al final la qualitat i l'excel·lència es trasllada sempre amb bons esportistes o millors esportistes, i ara esperem també fer un salt endavant, que puguem obtenir espai per poder-ho fer més bé.
0: Clar, la piscina que es cobreix, diguéssim, és la de 50 metres, perquè clar, diguéssim que...
2: No, la de 25 exterior.
0: Ah, la de 25,
2: la de 25 exterior,
0: no la de 50.
2: La 50 ja està coberta, és la piscina exterior de 25 metres, que només és d'estiu, i ara passarà a ser doncs, tant d'estiu com d'hivern.
0: Clar, per tant, d'estiu coberta.
2: No, hi haurà un sistema retràctil que el que farà és, perquè ens entenguem, capotar-la i descapotar-la hivern i estiu. Llavors a l'estiu serà com ara, que és totalment a l'aire lliure, i quan no és estiu, la resta d'estacions de l'any els tindrem amb coberta, i per tant es podrà utilitzar una piscina de 25 amb 6 carrils per poder nedar, pels socis, per entrenar a nosaltres la part sobretot de natació, perquè allà sí que és una piscina que el bas és poc profund. Llavors la pràctica de natació es pot fer perfectament, però la part d'artística o waterpolo no. Llavors, bueno, hem de veure com ho acabem d'encaixar-ho.
0: Clar, i aquesta piscina, jo és que de veritat que, mira que tinc molts amics que juguen a waterpolo, eh? I la Núria Falla és una d'elles, però quina idiosincràsia de tenir una piscina per poder practicar, per poder-s'hi practicar waterpolo? Per exemple, la de fora que es caputarà, diguéssim, és apta pels entrenaments, si més no?
3: Bueno, per una part sí, com veia el Jordi, el que són per fer natació o per fer la part més física, doncs sí que ens podria servir, però clar, a partir d'una categoria benjamí, que allà quasi que t'hi toques a peu, doncs és complicat fer la pràctica del nostre esport.
0: Mm-hmm. Clar, tu, David, en quin moment comença la teva relació amb el Club Natació Manresa?
3: Doncs farà ara 4 anys. El Jordi estava entrenant a les categories de Manresa, també sumant i fent bon treball. I bueno, vam coincidir, jo estava amb el Martorell, i bueno, a partir del juny, si no m'equivoco, quan va acabar la temporada, doncs em va trucar, em va insistir molt.
2: Bueno, de fet, aquell any, la curiositat és que ens vam...
3: Sí, vam jugar
2: ens vam
3: contra.
2: Enfrontar com a entrenadors. Jo, en aquest cas, el Manresa, i ell entrenava el Martorell. Ell no ho dirà, però m'ho va posar molt difícil, i jo vaig dir, hòstia... aquest noi...
0: Però perquè tu també ja...
2: Jo en aquell moment estava fent d'entrenador, era categoria...
3: Era cadet.
2: Cadet, aquell any, i vam fer un Manresa a Martorell, doncs, dels dues jornades, no?, de casa, sí. A casa Manresa i a Martorell.
0: Anada i vinguda, sí.
2: I jo no el coneixia, i vaig veure que em va semblar un nano que tenia... En tenia molt bé waterpolo, i que m'ho va posar difícil, i que pel grup que tenia realment estava sent un grup molt competit, i a partir d'aquí, doncs, va...
3: Sí, sí.
2: Tu mateix, vam parlar i...
3: No, em va encoratjar, sobretot el projecte que hi havia a futur, amb el primer equip que hi havia també en aquell moment. Llavors, per mi era donar un pas endavant a la meva carrera esportiva, per així dir-ho,
0: sí?
3: I fins al dia d'avui.
0: O sigui, i què t'ha convençut a quedar-te, que ja és el quart any, diguéssim?
3: Bueno, sobretot primer el grup humà, no? A partir d'aquí, doncs, any rere any, doncs, hem anat assolint fites que, doncs, ho teníem com a l'horitzó, però bueno, s'havia de dibuixar, i, clar, el primer any que vaig estar vam perdre el primer partit al maig, a la fase de descens a Madrid. El segon any ens vam quedar una victòria a casa per un altre cop picar pedra i fotre allà. L'any passat, que també vaig tirar l'aigua, doncs es va assolir la fita. Clar, aquest any a segona nacional... Vam veure que es podia anar competint. Llavors, clar, crec que hi ha molt marge de millora pel grup i pel club, i la veritat és que la confiança que em donen, doncs...
0: Clar, bueno, és molt motivador, no? Allò de dir, ostres, ens hem quedat a una passa. No, l'any que ve hem de seguir. I aquest any, aquesta temporada, no

0: i per tant ell s'està implicant ara ja molt més que mai, diguéssim, no? I per tant...
1: I serà possible entrenar el primer equip i a sobre fer de director esportiu? És a dir, això ja serà jornada completa gairebé, no?
2: Gairebé, sí, sí. Al final, el primer equip entrenem de 7 a 10, llavors jo estaré a les 4 a la piscina. Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, el que diu el Jordi, no? Dibuixar una mica aquesta estructura per intentar any rere any, doncs, intentar doncs, això, aportar el màxim de jugadors i jugadores al primer planter.
1: Uh-huh. Sergi, deies que ja ho explicaries, que jo deia no en tens ni idea de waterpolo i m'has dit, bueno, ja ho explicaré, ja ho explicaré.
3: No, home, tant com una idea, al contrari, perquè jo vaig tenir la sort de petit de passar molts estius a la piscina municipal i llavors, per qui ho coneix d'aquella època, doncs allò era una mica com el nostre portaventura, perquè era un lloc on podies estar allà tot el dia... a les piscines, evidentment, però voltaves per totes les piscines, llavors podies jugar a pales, a la tarda hi havia molt futbol sala i bàsquet, i vaig passar allà els meus estius, i llavors doncs, una mica a poc t'anaves quedant amb la gent que, a més, era l'època una mica daurada, el waterpolisme manresà, amb els Pallà, i tota aquella gent que, bueno, que estaven habitualment allà a les instal·lacions i bueno, tots els que passàvem els estius allà, per exemple, era molt amic del Carlos Sanz. Uh-huh. I altres, coneixia altres jugadors de waterpolo, que després jugàvem als Luque, que jugàvem després a Pales, i és dir, que coneixia molt bé.
1: I anaves a veure partits,
3: sí,
1: poder, no?
3: Sí,
1: també,
3: sí.
1: Clar.
3: No, tant com això no, la veritat, perquè això era l'estiu. Però, bueno, els coneixia i una mica, doncs, coneixia la seva rutina d'entrenaments, una mica com era el seu estil de vida de ser waterpolista o nedador, que és un esport molt sacrificat durant la temporada, no?
1: I tant.
3: I sobretot em va quedar, doncs, a la coneixença aquest del club, perquè vaig conèixer la gent que hi havia a l'època, després amb el decurs dels anys, he estat soci molts anys també d'usuari de les piscines municipals, i bé, conec el Jordi, conec els Ventura i tota la gent que ha anat. I tinc la sensació que és un club que, sobretot destacar, que durant tot aquest temps, des d'aquella època fins ara, jo crec que sempre, no, amb la presència del Jordi i d'altres, doncs mai ha perdut, no, aquest a l'origen. No? S'ha anat traspassant una mica de generació en generació, per dir-ho així, jo crec que manté una mica l'essència de lo que va ser, en el seu moment, un dels clubs més importants de Manresa, és l'origen de, per exemple, de la boxa a Manresa. La boxa a Manresa es va començar a practicar també al gimnàs antic de les piscines municipals, aquell que hi havia dins la piscina coberta que li dèiem a l'època de dalt, des d'on la gent després feia servir per entrenar el trampolí també des d'allà, perquè la gent s'hi tirava des d'aquella balconada, era, bueno...
1: És que déu-n'hi-do.
3: I que era una piscina d'estiu. Era un lloc, sobretot, recordo, molt divertit d'estar-hi. Tant de bo tinguéssim a Manresa una instal·lació com aquella, perquè realment pel jovent era un lloc que t'hi podies estar tot el dia, practicar molts esports, veure't amb els amics, menjar allà, que era molt maco menjar allà.
1: Sí, és que aquesta és l'altra cosa, que això ho hem debatut diverses vegades i també m'interessa molt saber la vostra opinió com a persones que esteu molt vinculades a l'entitat, però no sé fins a quin punt teniu poder de decisió amb segons què, no? Però, clar, és a dir, Manresa és una ciutat de 80.000 habitants. I això vam fer una tertúlia amb tots els representants polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Manresa, de com enfocaven la Manresa dels 40 graus, no? Diguéssim, clar, tu veus les piscines municipals dels municipis del voltant i li donen 30.000 voltes a la de Manresa. Clar, no sé fins a quin punt això, a nivell competitiu, evidentment que no us afecta, però competitiu en la competició, però què?
0: Jo crec que ens afecta en el sentit de que com més gent passi per les piscines i pel complex, més gent ens pot conèixer i, per tant, més possibilitats tenim de poder, en algun moment donat, doncs, tenir un nou esportista en el nostre club. Jo crec que és absolutament insuficient la làmina d'aigua d'estiu d'aquesta ciutat. L'altre dia parlava amb una persona que el Sergi també coneix, Coetània, que li estava intentant explicar l'estructura actual de les piscines amb el que ell tenia al cap, i hem perdut.
1: Clar.
0: O sigui, hem perdut piscines d'estiu a l'aire lliure a la ciutat. I la ciutat ha augmentat fins a 80.000 habitants. Per tant, bueno, és un dèficit que té la ciutat, que l'ha d'assumir i se l'ha de fer seu, i jo espero que aquí, pues, el factor de tots els partits polítics, no sé quina conclusió van arribar, espero que arribessin a aquesta per posar fil a l'agulla, perquè realment fa falta tenir unes piscines a la ciutat d'estiu que puguis passar doncs, tot un dia allà, i més ara que estem parlant d'aquests 40
1: clar,
0: graus de temperatura.
1: En el fons, sí, evidentment que és una inversió inicial bèstia, però es pot recuperar. O sigui, si tu planteges unes instal·lacions ben parides amb unes grans piscines,

0: el nombre d'associats segur que augmenta, no? També, si més no l'estiu.
1: Bueno, igual és un cas especial, perquè Manresa és molt gran. És a dir, a vegades ara es parla molt de les piscines que busquen els manresans al voltant de Castellgalí, Sant Padó i tal, que estan saturades també.
0: Sí.
1: Però clar, allà és un equipament esportiu d'alt nivell i volen que sigui encara més i clar, no és tan fàcil compaginar això amb la presència de molta gent a l'estiu, de famílies, amb nens que volen xaspeta, que volen, m'entens, és una...
0: Clar, és que és, per clar. Això els hi deia, per això us deia si realment a vosaltres ja us anava bé que fos més en petit comitè, no? Perquè no sé si és gaire habitual que una piscina pública sigui, bueno, municipal, sigui la seu d'entrenament d'un...
2: Sí, a veure, les estructures actualment dels centres esportius de natació, la majoria de les grans piscines d'aquest país són municipals.
0: Uh-huh.
2: I estan concessionades a clubs de natació. Per tant, les gestionen els clubs de natació.
0: Uh-huh.
2: Aquí Manresa ho havia estat així durant molts i molts anys, fins que el Club Natació Manresa doncs, va tenir greus dificultats econòmiques i va assumir la gestió Aigües de Manresa, que és l'estructura que tenim. Llavors, els clubs de natació que gestionen les piscines coincideix molt aquells que gestionen aquestes piscines amb clubs molt forts, no? Perquè al final l'estructura que tenen facilita més que la pràctica esportiva es doni d'una manera el millor possible. Sense tenir present que l'abonat és molt important, però la part esportiva també. Uh-huh. Aquí hem d'intentar combinar això que no és fàcil i sempre amb Aigües tenim una molt bona relació i intentem tots dos que puguem en sortir endavant. I després les piscines d'estiu ja és un altre concepte més lúdic, no tan esportiu, com deia el Sergi, evidentment més lúdic i tal. N'hi ha que l'han vist com una oportunitat, doncs això, fins i tot des del punt de vista de negoci, i els altres els han vist com a vegades com un element distorsionador, perquè una estructura de temporada a l'estiu canvia. Llavors, aquests canvis, a vegades, aquestes estructures grans d'instal·lacions esportives costa. Però al final anem a parar que la làmina d'aigua a l'aire lliure d'estiu a la ciutat és que és irrisòria. És una piscina de 25. Per tant, mirem-ho com vulguem, siguin al parc de l'Agulla, com s'ha parlat, es facin al Congost, es facin allà al complex, que jo defenso que s'han de fer al complex, que és on hi ha tota l'estructura de la mina d'aigua,
0: seria
2: i no poc,
0: sense sentit.
2: És absolutament insuficient, això segur.
0: Mm-hmm.
1: I hi ha espai, perdona'm,
0: sí,
1: hi ha espai,
0: exacte,
1: per créixer en el complex.
2: Clar, aquí crec que hi ha tot el pla parcial de la fàbrica nova, i això és un element urbanístic és clau, no? Com encaixem aquestes possibles piscines aquí? Hi havia hagut una proposta, si no recordo malament, d'un pavelló en aquí, en aquesta peça urbanística, vale? Bueno, jo crec que això s'ha de resoldre i en aquests moments jo crec que el creixement està molt limitat. Per tant, des d'un punt de vista urbanístic s'ha de fer algun tipus de gestió, segur.
0: Parlem una miqueta de les diferents disciplines esportives que teniu, no? A banda del waterpolo, hi ha la natació artística, hi ha la natació...
2: I el triatló.
0: Mm. I llavors, el que deia, la base, la treballeu molt bé. Em fa pensar una miqueta amb el Barça d'ara, no? Una mica que la gent del planter la intenteu que es quedi, no? Per...
2: A veure, nosaltres, tal com està l'estructura esportiva del país, tots els clubs que estem fora de l'àmbit de Barcelona, l'àrea metropolitana, ho tenim molt complicat, molt difícil.
0: Eh?
2: Per què? Perquè lluitem amb un marc poblacional i distàncies respecte a Barcelona que ens condiciona. Vale? És a dir, si a Barcelona, àrea metropolitana, pots tenir accés a més fàcil a entrenadors o a jugadors en algun moment donat i, per tant, tens més possibilitats de tenir una estructura més sòlida, aquí això ens ho hem de fer, i ho tenim clar, i el David ho sap, ens ho hem de fer nosaltres.
0: Clar.
2: I, per tant, no ens, només ens ho salvarem nosaltres, que dic jo. Llavors, per tant, això és més complicat quan fem esports que no són minoritaris. Per tant, hem de lluitar contra futbol, contra bàsquet, etcètera, no? Llavors, el que procurem nosaltres és tenir una base tècnica de casa, formar entrenadors a casa, fer nous entrenadors a casa de totes les disciplines. Això ens permet consolidar la pertenença al club.
0: Realment.
2: I fer aquest valor de club i de família, i al final el boca orella que funcioni i intentar arribar al màxim de llocs possibles. Però això té un límit i sabem i som conscients que som on som i som qui som. Ara, dins del que tenim, intentar fer-ho el millor possible.
0: Em feu pensar una mica en la Giva, que ha creat el seu propi model precisament doncs, perquè no, si no vas al CAR de Sant Cugat no tens cap estructura que t'aguanti, en canvi la Giva ho ha aconseguit. En aquest sentit, tu, clar, jo entenc que tu, David, no ets de Manresa, eh?
3: No.
0: Tu vens de Martorell?
3: No, bueno, vinc de Terrassa, però visc a Igualada.
0: Vale, una miqueta...
3: Sí, he voltat una
0: de
3: mica.
0: De tot arreu.
3: Sí, sí.
0: De tot arreu. Has voltat per diversos clubs de waterpolo. La diferència que marca el Manresa respecte als altres on has estat és precisament aquest vincle més enllà de només l'humerament esportiu, sinó...
3: Sí, al final el que està clar que, bueno, on he estat jo, excepte Martorell, han sigut clubs molt grans, no? Com el Terrassa o el Sabadell. Està clar que contra, crec jo, més petitets, doncs, més fàcil és doncs, aquest sentiment de, sí, aquest sentiment de creixement, de pertinença, perdó. Al final també el no hi haver-hi tant volum de nens en aquell moment, doncs, compagines amb les categories, llavors, bueno, van creixent, doncs, els que tenen 2 anys per sobre o 3 anys per sota, doncs, no, és com que segueixen, com ho diria, bueno, que segueixen una mica aquest vincle, i en altres clubs, per exemple, doncs, està anys llum, no?, poder assolir, doncs, una categoria superior o, i de més. Llavors, sí, sí, jo diria que el Manresa, a part d'intentar, doncs, el que dèiem, no?, intentar agafar més espais, intentar treballar millor, doncs, és molt important el que et deia del factor humà, no?, i això ho tenim.
0: Dèieu això, que els clubs que no estan dintre de l'àrea metropolitana o de Barcelona ho tenen molt més difícil. Sallent, per exemple, també és una miqueta com vosaltres, és a dir, us sentiu identificats amb la idiosincràsia de la resta de clubs que són de comarques?
2: Sí, sí, totalment. Al final ens trobem en les mateixes circumstàncies. Un pot ser més gran o més petit. Sallent ara mateix està en un moment complicat. La base pràcticament ja no té, si no recordo mai, molt, molt pocs equips. L'altre dia ens hem reunit amb ells 2 vegades per col·laborar, és a dir, estem fent xarxa per col·laborar i tots tenim les mateixes o dificultats molt semblants. Llavors, amb Igualada, que tenim molt bona relació amb la Comitació Igualada, diguem exactament el mateix, ells també tenen dificultats per poder tenir doncs, tots els entrenadors que necessites per poder tirar endavant doncs, a totes les seccions del club. I una mica, bueno, estem aquí lluitant, som una mica la Gàlia, entre cometes, sí. Però, bueno, al final, sent conscients del que som, doncs, i sent conscients de que nosaltres hem de ser els primers de poder-nos resoldre nosaltres mateixos, doncs, amb aquesta línia formativa estem treballant.
0: Clar, perquè això a nivell polític o institucional no hi hauria alguna demanda que faria o no hi hauria manera de arreglar-ho i d'igualar-ho una miqueta més?
2: Jo crec que nosaltres és més a nivell federatiu. És a dir, al final és fer-li entendre a la Federació Catalana de Natació, que els hi hem explicat molts cops, que els clubs que estem... És a dir, si m'agafes el mapa, ara, per exemple, de waterpolo actual, el que hi havia hagut, home, s'està quedant una foto super centralitzada.
0: Sí,
2: s'està desapareixent el waterpolo a Girona, està desapareixent el waterpolo a Tarragona, a Lleida ja per suposat, i a la Catalunya Central estem lluitant molt. I nosaltres, us poso un exemple, nosaltres acabem de pujar a segona divisió estatal. Som l'únic equip català que hem competit aquest any a segona divisió estatal. L'únic.
0: L'únic català, eh?
2: Per tant, les despeses nostres, i aquí és on... hem tingut el suport molt important de l'Ajuntament, el que ho agraïm moltíssim, l'únic equip català que competeix en aquesta categoria. Per què? Perquè els que hi havien sigut han renunciat per factor econòmic. I la Federació Catalana no t'ajuda a nivell econòmic amb res a poder afrontar aquesta categoria. Què està passant? I en categoria femenina està passant el mateix. Acabem d'haver-hi 3 renúncies d'equips catalans en aquestes categories, o 4. Per tant, la foto que li està quedant a la Federació Catalana de Natació és Barcelona i Vallès. Si tu no ets conscient de que aquesta foto és la que acabaràs tenint, doncs has d'ajudar la Catalunya Central, has d'ajudar Girona, o sigui, han de fer aquest canvi de xip, perquè si no, projectes com el nostre, bueno, nosaltres estem parlant de gairebé 50.000 euros de desplaçaments, són molts diners. Un club que no gestionem la instal·lació. Els nostres fons d'ingressos són les quotes dels esportistes i alguns sponsors que puguem agafar i aquestes subvencions que ens arriben als clubs de la ciutat per part de l'Ajuntament. No hi ha més. Com afrontem això? d'una manera estructurada i consolidada. És que és molt difícil, no us ho podeu ni imaginar. Llavors, no ens està ajudant ningú des de l'àmbit federatiu, no? Uh-huh. I estem arribant a aquest missatge de dir, o canvieu això, o Déu no vulgui, però ens podem trobar en un moment donat que el Manresa hagi de renunciar en alguna categoria per falta, bàsicament, de finançament econòmic.
0: Clar. És que...
1: Bueno, aquí també hi ha el rerefons del que ha passat amb l'esport, com hem parlat aquí els últims 20 anys, hi ha superesports com el futbol o com el bàsquet, per sí. exemple, que els clubs han crescut moltíssim. Ara tenim clubs de futbol aquí a casa nostra, en pobles, que ara no esmentarem cap a concret, però amb una estructura un completament brutal. Desorbitada en quant a la relació de nens que tenen al municipi. Amb... I clar, el futbol ha crescut molt. Abans, a l'època nostra, doncs hi havia menys clubs i a cada club igual manegaven, per exemple, dos equips de cada categoria. Ara en tenen 8, en tenen 6. Això és, evidentment, un efecte crida molt gran que impedeix als nens i nenes, sobretot, d'interessar-se segurament per altres esports, no, però de poder practicar-los. O abans no tenies alternativa, perquè no hi cabien tots els equips de futbol, o eres molt bo o no jugaves, sí, perquè sí, no... Sí, no. Sí. Llavors, què? Els nens havien de mirar, doncs, segurament, i els pares cap a altres esports, no? I ara, doncs, evidentment, és una... Bueno, ells ho sabran prou bé, ja ho comentaven, no? La dificultat de treure també... I en general, bé, doncs, com aquí a casa nostra, malauradament, tot és quantitatiu, doncs, clar, esports minoritaris doncs, tenen menys dret, no és la paraula, però al final acaben rebent menys ajut, perquè normalment no es fa una selecció i una valoració qualitativa, sinó que es fa molt sovint per quan els practicants o fitxes federatives que hi ha en aquell esport.
0: Ara em feies pensar en una cosa, que clar, durant aquesta temporada hem anat convidant els alcaldes i els regidors d'esports dels diversos ajuntaments de la comarca perquè ens expliquessin de quina salut esportiva vivia el seu municipi, no? Quina salut esportiva tenia. I recordo especialment el regidor d'esports de Vinyó, que ens comentava, allò de dir, ostres, és que nosaltres, el club de futbol, tenim un molt bon planter, tenim un molt bons jugadors, però és que no es queden gairebé ni un any, perquè constantment clubs més grossos, no sé com seria en català, els ullejadors, diguéssim.
2: Sí, observadors.
0: Observadors, sí. Se'ls emporten. No sé si això amb els clubs més grans també, que tenen més estructura, no sé si us passa això, sí. Que quan hi ha partits a casa veieu constantment gent que dieu aquest ja està.
2: El món del waterpolo, per sort... No està futbolitzat en aquest sentit, aquest nivell
0: aquest de professió.
2: Però es fa de forma més natural. És a dir, quan nosaltres tenim algun jugador que destaca i ja ens està passant, doncs molt probablement ja hi ha clubs que ens el volen fitxar. La manera de retenir un nen o una nena a casa teva és fer-lo... Primer, que la teva aposta esportiva sigui molt bona, sigui tant o més bona que un club més gran, que a vegades això, segons com, doncs, és possible... perquè els clubs grans també estan tenint les seves dificultats. I si hi ha un moment que per creixement esportiu, perquè evidentment tu vols anar a un campionat d'Espanya i el vols guanyar, i els esports d'equip, doncs, jo recordo que vam guanyar el campionat d'Espanya juvenil amb la generació, l'última, de l'any 82, si no recordo malament. No, Manresa vam ser campions d'Espanya juvenil. Això no s'ha tornat a fer. I és molt difícil d'aconseguir, doncs, perquè és un esport d'equip. Si algun nen o nena que ens destaca i ja ens està passant amb natació, amb artística, el Sabadell, doncs aquests darrers anys ja ens ha agafat alguna nena, el campiona olímpica, el Txell Ferrer, és sortida del nostre club, ja ho tenim clar, que això ens pot passar, que quan ens passes una pena i és un dol, perquè al final són jugadors de la casa o nedadors de la casa, és evident.
0: Ràbia no, eh? És més tristesa.
2: Bueno, al final és... Sí, al final... El millor que pots fer en aquests casos és que el nen o nena que marxi del club marxi bé, content, orgullós de l'etapa que ha tingut, perquè tard o d'hora, creu-me, tornarà. Si tu el fas sortir malament, amb un despit, amb una ràbia, amb unes sensacions negatives, el nen o nena i el seu entorn familiar no ens veurà als clubs d'aquí com torno a casa, costarà més. Per tant, hem de ser una mica llestos en aquest sentit. No?
0: Clar, parleu molt del nen o nena, però aquest nen o nena té un pare i una mare, o és igual, la unitat familiar que tingui, que s'haurà de desplaçar. És a dir,
2: això,
0: també es compensa la família que es pot seguir quedant aquí. O això ja no hi entreu?
2: No, nosaltres la millor manera de convèncer la família és convèncer el nen, l'esportista. Al final, els pares i mares, el que fem és acompanyar els nostres fills. Si el nostre fill està a gust en un lloc, té un entrenador, un bon entrenador, hi ha un bon projecte, doncs té menys possibilitats, crec jo, encara que destaqui, de pensar en altres coses. Si al final això passa, doncs passa, i al final les famílies sí que evidentment hauran d'assumir uns desplaçaments que costen, amb temps, amb diners. Els nostres esports són molt exigents, molts horaris d'entrenament, caps de setmanes, moltes vegades aquests tipus, aquests esportistes en waterpolo passa, en natació no passa, i en artística tampoc, que dobles categoria. Clar. Vol dir que pots estar jugant amb un infantil i amb un cadet. Vol dir que això són dos partits al cap de setmana, normalment un dissabte no, i l'altre és diumenge.
0: Molta dedicació.
2: Nosaltres ens passem de dilluns a diumenge constantment a la piscina, i això, doncs, bueno, la família ha d'estar disposada a tot això, clar.
0: Completament. I escolteu una cosa, jo, de fet, no sé si tu també, Sergi, però la gent que conec que ha jugat a waterpolo, els seus fills juguen a waterpolo. És a dir, i la gent, això, no?, que ha jugat amb un equip de waterpolo, ostres, és com una pinya, em fa pensar en una colla castellera, no?, allò de dir, hosti, una gran família. Les teves filles i el teu fill han jugat a waterpolo.
2: Sí.
0: Tu, David, quan en tinguis, si et contents,
3: segur
0: que també... Vull dir, què té el waterpolo que l'encomaneu a les generacions que us bueno, que vindran darrere vostra, i què té que enganxi? Quins valors té? O què... No ho sé.
3: Bueno, sota el meu punt de vista, encara que no tingui canalla,
0: bueno, ja, però...
3: és un esport molt maco. Al final, a l'anar cada dia a la piscina, tantes hores d'entreno, perquè al final és el que deia en Jordi, no? Entrenem cada dia com a mínim dues hores, una o dues hores en categories.
0: Explica com són els entrenaments.
3: Doncs normalment la primera hora es fa una mica més físic, no? A part de natació i de més, i després doncs, hi ha més pilota, tècnica, partit i de més, no? Per resumir-t'ho a...
0: Sempre dintre l'aigua, David?
3: Sí, excepte a partir de la categoria infantil, que ja comencem a fer físic, que aquí ja faríem dues hores i mitja, tres, depèn de com.
0: Vale.
3: O bé físic o bé tota l'aigua. Llavors, clar, al final també és el que comentem, no? A l'estar cada dia a la piscina, cada dia amb generacions superiors a la d'edat, a la del nen o nena, dissabtes, diumenges, tornejos, és que comparteixes molt. Llavors, el futbol, si no m'equivoco, són dos dies d'entreno. No? Llavors, clar, això...
0: I no tantes hores.
2: Això és una dada molt que m'he trobat molt amb els meus fills, no? Quan parlen amb altres esports, no? I els expliquen, no sé, és que jo entreno 5 dies de la setmana més el partit. Hi ha algú que li explota el cervell, no? És a dir... Llavors, clar, per què? És que nosaltres volem ser els que volem entrenar més del món mundial. No és perquè vulguem entrenar més que ningú, sinó perquè és un esport... Igual que la natació, quan jo us explico que hi ha nens de 14 i nenes de 14-15 anys que estan fent una doble sessió i estan a les 6:45 del matí tirant-se a la piscina,
0: wow,
2: fer el primer entrenament i després a la tarda faran el segon, això avui en dia costa moltíssim, ja m'enteneu, que famílies facin una aposta esportiva en aquest sentit. I nosaltres sempre defensem i veiem que aquell que ha fet un esport reglat, competitiu... ben entès, és a dir, no, aquí no estem competint de qualsevol manera i val tot per guanyar, no estem parlant d'això. A darrere hi ha molt esforç, moltes hores, disciplina, saber treball d'equip, companyerisme, etc. Tots aquests valors t'acompanyaran a tu al llarg de la teva vida. Quina? La laboral, la personal, la familiar, i aquest és el gran valor que tu t'emportaràs més enllà dels èxits o no esportius d'haver fet el nostre esport, sigui natació, sigui waterpolo o artística, que encara inclús entrenen més que els de waterpolo.
0: Bueno, és que l'artística jo ja no entenc com
2: ho fa. I triatló, que has de combinar disciplines. És a dir, crec que aquest és el gran valor que intentem explicar a les famílies a l'hora de que ens vegin, no com una cosa inabastable, perquè inicialment no és així, els petitons que tenim ara a l'escola d'iniciació...
0: Quan comencen?
2: Els tenim, les d'artística, les devem tenir amb 6-7 anys i natació amb 7-8 anys.
0: Vale.
2: Fan dos dies de la setmana, és a dir, tot això és progressiu.
3: Sí.
2: Però sí que és veritat que un nen de 14, 13, 14 anys pot entrenar ja 5 dies de la setmana, no?
0: Però clar, parlaves una mica dels valors del vostre esport, però que molts són els de l'esport d'equip, no? Que normalment, que hi ha algun valor diferent afegit del waterpolo? És a dir, per exemple, jo què sé, en futbol o en bàsquet hi pot haver molt ego, no?, d'un jugador. És a dir, sempre hi ha el jugador que destaca, sempre hi ha el que marca més gols. Es treballa d'alguna manera el fet de que aquí tots som importants?
2: Jo crec que cada esport, independent de cada club, té una cultura esportiva, cada esport. Cada esport té una cultura esportiva. El bàsquet té una cultura esportiva, el futbol té una cultura esportiva.
0: El judo té una cultura esportiva.
2: Correcte, vale? I la natació té una cultura esportiva i el waterpolo, en aquest cas, té una cultura esportiva, que és un joc de molt de contacte, però que sorprèn molt que no és un joc en cap cas violent. Això a la gent li costa, no? És una mica com el rugby, se van les distàncies. Hòstia, aquests tios, hòstia, sí, es foten dos... No, és un joc dur, molt físic, molt de contacte físic, però el nivell de noblesa que hi ha d'entendre el joc, jo crec que el fa diferent en aquest sentit. Uh-huh. Evidentment et trobes com tot, que hi ha el que no compleix la normativa i per això està el reglament i per tant l'ha de penalitzar. Però crec que aquest esport, com molt de contacte, però a la vegada no és d'agressivitat, té aquesta cultura que crec que això, les famílies que comencen amb el món del waterpolo i que, pobrets, els hem d'anar explicant com funciona, perquè costa d'entendre també una mica a nivell d'arbitratge i de reglament, agrada i sorprèn a la vegada. I, hòsties, és contacte tota l'estona, però els nens accepten aquest contacte. No, és que és el joc és basat en el contacte.
0: I què té l'aigua?
3: Jo crec que com a valor principal, o sigui, el que és l'exigència i el sacrifici, o sigui, el que dèiem, no?, és cada dia entrenar. Llavors, a partir d'aquí, t'has d'organitzar per fer les feines, els deures de l'escola, per estudiar, per el que sigui, no? Llavors, clar, tens menys temps. A partir d'aquí, clar, quan surts de la piscina no surts, surts bastant cansat. Llavors, al final, tot aquest tema organitzatiu i de més, doncs és el que deia en Jordi, no?, que a mesura que es va pujant de categoria, més exigència, més hores, clar, menys temps. També a la vida de l'estudiant, doncs clar, venen-se l'activitat, tot s'agreuja, no?, per així dir-ho.
0: És un mèrit seguir competint a aquest nivell si estàs preparant-te per la CL.
3: Exacte.
2: I llavors jo crec que una cosa, i no és només del nostre esport, sinó en general, i crec que sí que és un valor molt gran de l'esport, estem lluitant contra el mòbil. Sí, estem lluitant contra el mòbil. Jo crec que la millor manera de lluitar contra el mòbil, contra la digitalització dels nostres fills i filles, perquè per molt que ho vulguem, que ho controlem, jo ja parlo com a pare, és una guerra molt complicada de lliurar, mentre estan a les nostres instal·lacions fent esport, això desapareix. I desapareix per complet. S'han de relacionar amb el company, sí o sí, han de parlar amb el company, sí o sí, amb l'entrenador, sí o sí, han de fer un joc, i això és or. Des del meu punt de vista,
0: totalment,
2: vull dir,
0: per
2: les,
0: mòbil,
2: per les famílies és or. I que tinguin aquests nens, perquè només mòbil està associat al sedentarisme, és a dir, tenim nens que estan a les pantalles i no estan fent activitat física. Per tant, home, com a famílies, hòstia, aposteu per l'esport, feu el que feu. Si veniu a Cometació Manresa, escolta, fantàstic, però aposteu per l'esport, perquè realment el que estem lluitant, a vegades ens trobem els de l'esport, no? Hòstia, els del bàsquet que tiben més que el futbol, i, hòstia, no? És que estem lluitant és contra el mòbil, eh?
1: Sí, sí, és veritat.
2: Contra el mòbil que tenim ara mateix, les addiccions, el mòbil és una xacra que
0: l'arrossegarem, eh?
2: I que aquestes generacions ja estan patint. Per tant, una manera molt positiva de contrarrestar això és fent esport.
0: Uh-huh. I... tenint en compte que aquest any també el Centre d'Esports Manresa, el futbol, doncs, ha pujat, que s'ha fet molt boom, no?, que el Baxi també s'ha doncs, mantingut... És a dir, us sentiu recolzats per la ciutat de Manresa? Ja no parlo, políticament, sinó ompliu quan jugueu a casa, per exemple?
2: Sí, nosaltres primer que ens sentim superorgullosos de que el Manresa futbol hagi pujat, que el bàsquet femení, que anem una mica en paral·lel, no?, perquè va coincidir l'ascens, també s'hagi mantingut, que el Baxi, que és l'estandard, perdó, Quitzenàs,
0: és que ja ho
2: és l'estandard, doncs, es mantingui l'èlit del bàsquet. Nosaltres, amb això, ens trobaran sempre al costat, no competint, sinó col·laborant. I els èxits de l'EGIBA ens els fem nostres, de fet, sempre ens enviem missatges, vull dir, al final... hi ha aquest entendre de que és un altre com tu però que està fent un altre
0: esport. No hi ha fred de peus.
2: Vaja, potser nosaltres ho tenim més fàcil, també ho he de dir, que com que som els únics que fem aigua, no ens estem esbarallant pels pavellons per tenir més pistes, no sé si m'explico. No. Llavors això potser ens afavoreix, però nosaltres sempre ens hem, de fet, no sé si ho hem acabat fent al final, però teníem previst fer un entreno dels de vòlei, vinguessin a fer waterpolo, i nosaltres no haguéssim a jugar a vòlei, perquè mentida que Martínez hi ha molt bona relació amb el president, amb l'entrenador, sí. I ho dic, col·laborem. Les nostres d'artística, hem estat parlant aquest any d'intentar millorar amb les acrobàcies d'artística a la Giva, que ens poden ajudar molt en aquest sentit, és a dir, buscant elements de col·laboració, no de competició.
0: Home, algun dia estaria bé venir a fer un partit en directe i que també el narréssiu, bueno, tu no, perquè estaràs aviat, diguéssim, però que tu, Jordi, ens ajudessis a entendre-ho, no? Perquè la meva sensació sí que és veritat que la cultura waterpolística, és a dir, la gent, el bàsquet, més o menys l'entén, el futbol també, llavors... sí, a mi em diuen de quin club de waterpolo ets, sí, evidentment, doncs del Manresa, no? Però jo vaig a veure un partit i no m'assabento de res. Això potser també és perquè no hi ha un accés tan directe o és tan popular i potser la manera és aquesta, no? També apropar-ho.
2: Nosaltres, abans que deies, a nivell de públic, per exemple, amb el primer equip, la veritat és que ha sigut una passada aquest any. Hem tingut la grada plena cada partit, tota la mainada nostra a les grades, els pares, les famílies, per tant estem super contents de la resposta de la nostra gent, amb bombos, animant, intenten també reproduir una mica, no?, les grades de, no?, de la grada d'animació del bàsquet o del Manresa futbol, que hi ha molta claca, no?, o futbol sala en el seu moment també, i pues, això la veritat és que ens ha anat molt bé. I si el waterpolo, malauradament som un esport que traiem medalles olímpiques, constantment, campions del món constantment, però només ens fem visibles cada 4 anys, no?, quan hi ha les grans medalles. Després desapareixem.
3: Sí, sí, 2 dies i...
0: Totalment.
2: I sí, és una cosa que sempre estem reclamant una mica, tant en aquest cas a la Federació Espanyola de Natació com a la Federació Catalana de Natació, dir, hòstia, heu de fer més per difusió del nostre esport, en aquest cas del waterpolo. I la natació també podríem dir el mateix. La veritat és que les proves de natació a les Olimpiades són espectaculars, no?, el següent. I tenen molt bones, tenen molt bones audiències televisives, però després...
0: Sí.
2: Tot
0: sí,
2: això es perd, no? Llavors, bueno, aquí se'ns escapa una mica del nostre domini, no?
0: I ja per anar tancant, una pregunta que us volia fer. Hi ha pressió estètica en aquest tipus d'esports aquàtics, en el sentit de dir, són uns esports molt exposats a nivell físic, en el sentit de que tu vas en banyador i et mostres amb la resta, no? I l'esport de competició i d'elit, en general... per les rutines, que deia el Sergi també, que tu en aquell moment que també freqüentaves les piscines sabies les rutines de què menjaven, de les hores que dormien, dels entrenos que feien. Ja sé que amb nois potser no és tan habitual que hi hagi trastorns de la conducta alimentària o coses d'aquestes, però freqüenten aquestes inseguretats físiques amb esports aquàtics?
2: És que jo et diria que crec que els nostres esportistes no són conscients que van en banyador.
0: Ja no,
2: No.
0: Vols dir? Amb l'adolescència, Jordi, ostres...
2: És que tenim nenes petits. De tot tipus i nens de tot tipus, Vull dir que no... I els nens i nenes de tot tipus. I com tot hi ha la societat. I per tant, com que hi ha una normalització de l'ús del banyador, tant amb noi com amb noia, és la nostra eina de treball, entre cometes, i allà en el nostre entorn no és una qüestió de que de veritat mai... o hi hagués sentit o d'alguna manera haguem percebut que les nenes
0: no.
2: Potser la pressió estètica està més en fora
0: el mòbil, no?
2: De quan sortim a fora o això, però en l'àmbit de tu a tu, que és on ens relacionem amb els entrenadors o entrenadores en aquest cas,
0: no,
2: jo diria que no.
0: Vale. No, està bé que volies dir alguna cosa.
3: No, això que al final des de ben petits i petites estan acostumades a portar el banyador i és on és el que deia, una eina i no...
0: Bueno, millor, escolta, més que no volia marxar d'aquí sense...
1: És tampoc, em permeteu, sí. Que tampoc és el pitjor cos per ensenyar, vull dir, sempre s'ha dit que els waterpolistes, els nadadors, bueno, semblen escultures gregues, vull dir, per això que deien, 5 dies a la setmana entrenant, una disciplina de nutrició i d'organització, com deia, molt... Pues això desemboca, segurament de tots els esports, un dels que tenen els cossos més estilitzats o més atractius, tal com entenem, això, les escultures gregues. No?
0: Sí. Ara que dius això de nutrició i tal, podem trencar algun mite, per exemple, a nivell de digestió? És a dir, vosaltres que esteu tan acostumats... No, clar, comença la temporada de piscina, de platja, de banyar-se... Clar, a la meva època era 2 hores després de dinar, eh? Fins que no faci 2 hores no et llencis a l'aigua.
1: Llavors,
0: és, depèn de la temperatura de l'aigua, pots entrar abans o després. Vosaltres que ho teniu més per mà, això? Jo estic segura que vosaltres us heu fotut una esmorzada de forquilla i al cap de 5 minuts ja estàveu a dins l'aigua, no?
2: Sí, però no vol dir que fos bo, diguéssim. Jo et diria, sobretot, si has dinat copiosament, primer, si tens algun tipus de patologia, això és evident, és alerta. Si has fet un gran menjar copiós i tens tota la sang a l'estómac, doncs, si vas a l'aigua, en aquell moment la diferència de temperatura et pot crear un tall de digestió. Uh-huh. Això és evident. Per tant, entra a poc a l'aigua, vés adaptant, i si pots esperar-te una mica, espera't. Uh-huh. Ara estic recordant les meves èpoques de socorrista aquàtic, eh? Però vull dir que...
0: No hi ha unes pautes, diguéssim, amb els jugadors, de dir, sobretot, abans de venir a entrenar,
2: home, nosaltres,
0: no embreneu, saps?
2: Quan estem competint, per exemple, sí que adaptem, perquè a vegades les competicions nostres, mira, ahir estàvem fent el final del Campionat d'Espanya femení cadet a les 2 del migdia. Bé, no pots dinar abans, has de menjar alguna cosa, però una estona, bastanta estona abans, etc. Perquè aquí estem parlant de competir de rendiment.
0: Clar, dia a dia,
2: home, intentem... Si s'ha de berenar, intenta berenar bastant abans del moment d'anar a l'aigua, això és evident.
0: D'acord, vale. Però també una crida a la calma, no? De dir, no calen 2 hores.
2: Espera. Crec que no.
0: Vale. No, a veure, escolta'm, és millor deixar-ho clar. Perfecte. Avui, que és l'últim programa de la temporada, si, Sergi, pots resumir en res, un minut, tema mundialet, perquè el Sergi cada dia ens fa una miqueta... Perquè acabarem amb un recull d'imatges del 106è Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme que va tenir lloc a Girona, que evidentment el Club Atlètic, que no l'hem mencionat, però que és un altre dels grans actius de la ciutat, amb medalles d'or. Martí Serra amb perxa, Marina Guerrero amb 3.000 metres obstacles, l'Aixa Marixe també amb javelina, Biel Sales, vull dir que hi va haver moltes medalles, i hem fet un recollet que després traurem, però Sergi, res, el Mundialet.
1: Sí, ràpidament, doncs han acabat les classificatòries, aquest cap de setmana comencen ja les eliminatòries, per exemple, destaquem en absoluta que jugarà dissabte a les 6 Senegal-Mali, a les 8 Gàmbia-Romania, uh-huh, i el diumenge a les 6 Paraguai-Bolívia i a les 8 Xile-Colòmbia. També dissabte es farà els quarts de final a les Cots dels tornejos femení i veterans, i bé, Mundialet que està anant molt bé, i sobretot el que et vaig dir l'altre dia, pujant molt a nivell competitiu.
0: Només porra. Qui arribarà a la final? Mali? Tu segur que creus Mali? O no?
1: Potser Senegal, segurament, i no ho sé, perquè els creuen els encreuaments, no ho sé, però així Senegal, Gàmbia, ja t'ho vaig dir, aquest any les seleccions africanes estan un passet per sobre, i Romania, que és el segon any, doncs ahir va sorprendre, perquè va guanyar 5-0 al Marroc, que era per mi un dels favorits, els va eliminar i a sobre es va classificar, o sigui que imagina't, estaria havent un canvi.
0: Jo apostava perquè Marroc arribava a la final.
1: Sí, jo tant com a la final no t'ho sabria dir, però segur sempre està a les eliminatòries, i ahir només havia d'empatar i va perdre de 5-0 a més, vull dir, molt bé, molt bé.
0: Uau.
1: Bueno, molt bé.
2: Jo només per acabar, perquè no sé si ho he dit, però si no que quedi clar, perquè més ve fresc d'aquest cap de setmana,
0: sí,
2: que a nivell de natació artística hem fet primeres del Campionat d'Espanya a la Vines de segona divisió. Això és històric. També vam fer medalles d'Espanya amb infantil. Vale? I que, bueno, que quedi palès, perquè realment estem fent un treball molt, molt, molt xulo, que és un esport molt complicat, que sempre ha estat en mans del Sabadell, Calípolis i clubs, doncs, que no ens podem ni imaginar la grandesa que tenen, i que nosaltres ja estem traient el caparró.
0: A veure si de cara a la temporada que ve podem seguir-vos més de prop. Per cert, que no us ho he dit, però porto una samarreta preciosa d'Humbert Estiuenc, de Mescalino, que a partir d'ara serà qui em vestirà en els passeus, i espero que també la següent temporada m'acompanyi. Res, David, Jordi, Sergi, moltíssimes gràcies.
1: Bon estiu.
0: Que tingueu un molt bon estiu.
2: Igualment, bon estiu.
0: I a vosaltres, estimada audiència, ens veiem demà, acomiadem els dilluns, i ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Feijóo compra otra vez el discurso a Ayuso, es decir, a la facción más radical de su partido, y da otro paso en su acercamiento a los postulados de la ultraderecha. Feijóo asegura en una entrevista en Antena 3 que si gobierna extenderá toda España la ley madrileña que otorga derechos al concebido no nacido.
2: Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
1: Una ley nacional, un texto polémico, el de Ayuso en Madrid. Dicen en Génova que están trabajando en esa ley que Feijóo va a incluir elementos de esa ley de Ayuso y detalles también propios. Este es Borja Sémper, hace unos minutos en la sede nacional del PP en la calle Génova.
3: Ya lo hizo en el año 2011 en Galicia el presidente Feijóo, y recientemente lo ha impulsado también con mayor alcance la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid. En definitiva, estamos hablando de una ley para que el concebido no nacido compute en ayudas, en beneficios y en subvenciones que dependan de la renta familiar o de la composición de la unidad
1: familiar. Esto dice el PP. En Vox están encantados, como no, con esta idea, aunque quieren más. Este es el portavoz de la ultraderecha, José Antonio Fuster.
4: Es una ley que en su espíritu nos parece bien, porque representa bien una posición de Vox, que es el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte, no solamente a partir de la 14ª semana. Le dijimos, es una ley que nosotros modificaremos, que nosotros mejoraremos muchísimo cuando gobernemos.
1: Y nosotros a las 2:30 vamos a escuchar las críticas de la oposición y de los grupos que cuestionan esta ley, que, por ejemplo, recordemos, concede los derechos de una familia numerosa a aquella que espera un bebé, con dudas jurídicas razonables sobre los derechos que otorga además a uno nacido. 2 minutos. Esta mañana, por cierto, Vox ha plantado a Juan Manuel Moreno en su primer compromiso como partido de gobierno en Andalucía. La ultraderecha no ha acudido al acto homenaje a Blas Infante, padre del andalucismo. María Jesús Montero, esta mañana en Hoy por Hoy, le decía a Pedro Blanco que este pacto PP-Vox es el más reaccionario de todos.
5: Es que este señor lo que le interesaba sobre todo era que en la foto, las fotos correspondientes, aparecieran cuantos menos miembros de Vox mejor, pero que las políticas las asumía desde el primer momento, y se ha hecho un acuerdo en 3 semanas porque se ha tragado con todo el ideario de Vox.
1: Ampliamos ahora en Hora 14 Andalucía. La entrevista completa está en la app de la SER. Luego lo contamos todo, también a la espera de la decisión que pueda adoptar en las próximas horas el juzgado de Peinado sobre el pasaporte de Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno pidió que se lo devolviera para poder viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara, y Peinado, o casualidad, se ha marchado de vacaciones. La decisión la va a tomar el juez sustituto.
6: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Pero hoy, por encima de todo, son noticia dos cosas: el calor y el Mundial. España se juega su continuidad frente a Portugal, un rival próximo, un rival serio, pero también un rival complicado. La cita es a las 9 en Dallas. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí buenos días, las 7 y 3 de la mañana, y ya se nota que es ambiente de partido grande. España se la juega contra Portugal y no podemos fallar, está mejor el equipo, pero decir Luis de la Fuente que hace falta subir el nivel, que jugando como hasta ahora no seremos campeones del mundo. Apostamos porque va a repetir el mismo 11 que derrotó a Austria, y en Portugal, atención, juega arriba Cristiano, sinónimo de gol. Lo contamos en Carrusel desde las 7 de la tarde.
6: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
1: Y lo dicho, muchísimo calor, previsiblemente el peor día de esta segunda ola del verano, y con los termómetros disparados, Jordi Carbó.
8: Durante toda la semana va a hacer mucho calor en todo el país, pero especial atención hasta el jueves, viernes en algunas provincias, que es cuando vamos a tener valores propios de ola de calor. Después baja la temperatura, pero igualmente continuará haciendo mucho calor. Y aparte de las altas temperaturas, en general esta tarde máximas de 35 a 40 grados, superando los 40 en el interior de la península, mucha atención también a las tormentas. Entre esta tarde y la noche se formarán en el interior, localmente algún chubasco intenso, pero sobre todo muchas descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.
1: Pues tarde de calor, tarde de radio pegados al carrusel, con la producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 4 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
9: Protecció Civil demana no accedir al medi natural. A banda del massís de les Gavarres, es tanquen els espais de la Ribera Salada del Solsonès i la Barònia de Rialp a la Noguera. El risc d'incendi està disparat amb l'arribada de la segona onada de calor aquest estiu, que el Servei Meteorològic avisa durarà fins dijous.
10: Serà una onada de calor més llarga i més intensa que la que ja vam patir per Sant Joan. De fet, ens esperen 3 dies, com a mínim, de temperatures molt altes, extremadament altes, de manera extensa a tot Catalunya, i en aquest sentit hem activat avisos de situació meteorològica de perill per calor molt intensa.
9: S'activa l'alerta arreu de Catalunya també per calor nocturna el dia més fort demà. Les temperatures poden arribar als 42 graus a Lleida, Terres de l'Ebre o l'Empordà. El pla Alfa col·loca pràcticament també tot Catalunya en risc molt alt o extrem d'incendi. Ha començat fa poca estona un incendi a Terrades a l'Alt Empordà mentre els bombers continuen extingint el foc de les Gavarres, que ara està estabilitzat. Els acompanyarem. El nostre company en Carles Couso ens ho explicarà dins d'un camió de bombers que controla que el foc no reavifi. I farem balanç d'aquesta calor prematura. Des del mes de juny a Catalunya han mort 1.103 persones més que l'any anterior i són morts que el model de la Universitat Carlos III atribueix a la calor. La Generalitat admet preocupació.
11: Estem amoïnats perquè està durant molts dies. Ja en tenim normalment 2-3 onades de calor cada estiu i en aquests moments portem des de, pràcticament després de Sant Joan, amb unes temperatures que van pujar molt, que van començar a baixar, però que no han arribat a la normalitat.
9: Tot això en aquest dilluns en què anirem a Osona i al Ripollès. Ara mateix ja està passant la tercera etapa del Tour. Ha començat aquest migdia des de Granollers i aquests són els aficionats que l'han vist passar fa poc per Vic.
12: Sí, vivim aquí a la Rambla del Passeig i bueno, estàvem aquí amb les nenes que els feia gràcia veure el Tour de França i dic, doncs mira, tinc unes cadires de càmping, doncs les aprofitarem aquí a l'ombra perquè fa molta calor.
9: L'última etapa que passarà per Catalunya també per la Collada de Toses fins a les Angles. I un estudi dona la resposta a un dels dilemes que més ronda pel cap les dones que són a la trentena. Congelar òvuls abans dels 36 anys duplica les possibilitats de ser mare a partir dels 40. Ho han determinat investigadors de l'Institut de Sheus després d'estudiar 2.000 dones durant una dècada.
13: Al voltant d'una de cada 10 pacients que venen a descongelar els seus òvuls no tindran ni la possibilitat de quedar-se embarassades perquè no haurem obtingut cap embrió. Per assolir l'èxit recomanem congelar entre 10 i 15 òvuls quan són menors de 36 anys.
9: De seguida ho ampliem. Abans informació de servei, recordeu que avui era el dia en què la R3 de Rodalies entre Ribes i Puigcerdà recuperava els trens, però només començar a les 6 del matí una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes obliga a tallar la circulació. Per tant, continuen els busos en aquesta R3 entre Ripoll i Puigcerdà. Aquest servei que havia de tornar avui, que estava tallat des del gener després de l'accident de Gelida. A la tècnica, Tomàs Sánchez, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Què tal? Bona tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'activar alerta per calor extrema a tot Catalunya fins dijous. És quan ha de durar la segona onada de calor amb temperatures per sobre dels 40 a Lleida, l'Empordà, a les Terres de l'Ebre. De seguida us farem tot el detall d'aquesta previsió, però abans hem d'anar fins a la Bisbal d'Empordà, allà hi ha el centre de control dels bombers, per saber l'última hora de l'extinció de l'incendi de les Gavarres, recordem, estabilitzat. Però també hi ha un altre incendi que preocupa a Terrades, a l'Alt Empordà. Carles Couso, des de la Bisbal, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Joan.
9: Avui ens has dit moltíssimes vegades que el que preocupa més els bombers és que passi justament el que està passant, simultaneïtat de focs. Quina és l'última hora?
14: Doncs fa pocs minuts que els bombers treballen en un incendi que afecta vegetació agrícola a Terrades. Ens admeten que avancen força i que han decidit enviar-hi tots els mitjans aeris que fins fa pocs minuts sobrevolaven la zona de les Gavarres. Volen evitar de totes que afecti l'incendi de Terrades massa forestal, perquè això, admeten, estem en fase inicial encara, podria complicar la situació. Un incendi, el de Terrades, que ja hauria afectat, però totalment una granja. Els preocupa, com deies, molt que hi hagi dos focs grans a Catalunya, perquè això els posaria molt i molt difícil complir amb l'objectiu que tenen aquí, a l'incendi de les Gavarres, controlar l'incendi, que recordem és la fase prèvia a l'extinció. Ja sense altres focs simultanis, això de poder controlar l'incendi de les Gavarres no serà feina fàcil, ens admeten, i només compten poder-lo donar com a controlat aquest vespre si es compleixen els millors pronòstics. I això, Joan, què vol dir? Doncs que el vent de la tarda no apreti tant com aquests últims dies. Està això entre les previsions i que tots aquells punts crítics calents que es van encenent es puguin apagar, com s'ha fet fins ara durant tot el matí, pràcticament en un 3 i no res. La preocupació dels 140 bombers que hi ha sobre el terreny se centra en tres grans punts. D'entrada, al flanc dret. Allà asseguren encara els queda un bon tall per repassar possibles represes del foc. Recordem, aquest flanc dret és el que queda a la cara interior del massís de les Gavarres, aquell que hem anat dient des de divendres que pot arribar afectant, els pitjor dels casos, unes 30.000 hectàrees. Després hi ha una altra zona crítica, que és una zona de barrancs a prop de la carretera de la Ganga, aquesta carretera on va començar l'incendi, una carretera que connecta Calonja i la Bisbal. I el tercer punt crític, on també hi ha molts d'aquests 140 bombers, és un punt intermig dels dos flancs, un punt que queda al mig de la zona afectada per les flames. La nota positiva, Joan, a aquesta hora, és que la zona pròxima a les urbanitzacions, recordem-ho, el foc de les Gavarres ha cremat 11 cases i n'ha afectat parcialment 14, fa estona que en aquesta zona no hi ha flamarades, però missatge important dels bombers. Qualsevol català, catalana, que vegi una flamarada, una mica de fum, que truqui immediatament al 112.
15: Doncs important aquest consell dels bombers. Carles, un cop estabilitzat aquest incendi, quina és la tasca dels bombers? Quina és la feina? Com funciona? Tu, de fet, has pogut acompanyar-los en un camió de bombers aquest matí fent la feina d'extinció d'aquest foc.
14: Sí, els hem acompanyat a fer una de les feines clau perquè l'incendi es pugui donar per controlat. Els bombers van amb un 4x4 fins a un punt concret, informen de la seva situació als comandaments.
16: Deu venir el draf, bueno, perfecte. Nosaltres estem acabant de fer el relleu.
14: I es posen a resseguir el perímetre de tota l'àrea estabilitzada en la que ja hi ha una mànega d'aigua instal·lada. Metre a metre, amb més d'una eina, repassen el terra, també les soques, que tot i estar sota terra poden haver quedat afectades i fer aixecar alguna fumarada. Xavier Encinas, sergent dels bombers.
17: Un cop ja ha passat la línia d'aigua, fixar el perímetre amb eines manuals, perquè hi hagi una separació física en lo que no ha cremat amb lo que ha cremat, perquè si no l'incendi podria anar creuant en el lloc que tingui continuïtat vegetal i es tornaria a obrir.
14: Serà una feina que durarà durant tota la tarda i que és clau per poder controlar l'incendi. I una dada interessant, sorprenent fins a cert punt, i és que el calor està sent ara un aliat pels bombers, perquè fa que a les zones calentes, en aquests punts crítics on pot haver-hi represes, s'aixequin amb més facilitat les flamarades o zones de fum, i això fa que ràpidament els bombers que estan sobre el terreny, n'hi ha 140, o bé avisin un helicòpter que tira immediatament aigua en ella, o que ells, amb aquestes mànegues d'aigua que ja hi ha instal·lades per tot el perímetre, puguin apagar-ho ràpid.
15: Doncs pendents de qualsevol novetat des de la Bisbal en aquests dos incendis, amb bones previsions, amb bones notícies. De moment, Carles Couso, qualsevol novetat ens avises. Gràcies.
14: Fins ara.
15: Hi ha hagut gairebé una trentena de cases afectades per aquest foc, masies, granges de la zona. Martí Olivés, el punt on va començar tot, en una carretera que creua el massís, on allà va saltar aquesta espurna d'una radial amb la que hi treballava un operari. Martí, bona tarda.
18: Bona tarda, Joan.
15: Tu has parlat amb diferents veïns afectats.
18: Sí, jo ara mateix sóc, com dius, a la zona zero. És la carretera de la Ganga, que és on va començar, està tancada, però hem pogut accedir-hi a través d'una pista lateral i veig perfectament com va començar tot. És a dir, encara tinc certes clapes de bosc cremat que van començar en una zona de bosc d'alzina i com van esparcir-se ràpidament cap a un camp. Hi ha una de les bales de palla que encara té restos de cremades. Com van anar saltant el que dèiem dels incendis de sisena generació, no? Com van anar saltant metres a metres fins a escampar-se ràpidament. I encara també hi veig que hi ha on havien fet el perímetre els bombers amb les mànegues d'aigua que ara comentava en Carles. Hem pogut parlar amb algun dels veïns que estaven a tocar d'aquesta zona, una de les primeres finques que hi ha aquí on es va produir l'incendi, que ens explicava que van haver de, durant les primeres hores, ser ells qui combatessin el foc, perquè, clar, els bombers tenien certs dilemes. Tenien una casa de colònies a tocar d'aquest incendi, per tant, van concentrar-se primer en aquelles afectacions, no?, perquè hi havia 150 nens de

0: Nosaltres també hem estat allà en algunes de les urbanitzacions. Hem pogut ser a Mas Ambròs, que ara mateix hi ha poc, jo crec que hi ha poc moviment, perquè és una zona sobretot de segones residències, amb dia feiner, hi havia a primera hora del matí molt poca activitat, i hem pogut parlar amb alguns dels veïns que també ens deien que havien pogut tornar, però que ho feien amb certa por.
1: Ells venien, nosaltres anàvem, se'ns va encendre el foc a nosaltres, va venir un munt de veïns amb mangueres, nosaltres vam anar a buscar una altra veïna i, bueno, ens hem anat ajudant, sobretot ahir. Avui està tot molt més tranquil.
0: D'aquesta manera, sobretot el que ens diuen és, encara que no formin part d'aquesta vintena llarga de cases que han quedat afectades, pensa, Joan, que en tota la zona hi ha molta gent que encara no té llum i aigua des de divendres. Per tant, amb les afectacions que això té, també hem pogut parlar amb comerços, com ara una casa rural, que ens explicaven que totes les reserves de tota la setmana, no només d'aquest cap de setmana, sinó fins ben entrat el cap de setmana que ve, se li havien cancel·lat. Ens deia que havia perdut 4.000 euros només per aquesta cancel·lació de reserva. Per tant, el foc, més enllà de la sort de que no hi ha hagut danys personals i dels danys materials que hagi pogut produir en alguns habitatges, també té aquest rerefons de les molèsties, del malestar, de gent que està sense llum i aigua i que tot i així han de treballar a pagès o en altres coses, i també dels efectes de l'impacte que ha tingut econòmic en alguns negocis.
2: He vist que ha arribat fins a Cat Mont, que és un dels masies que hi ha a dalt la muntanya. No sé l'abast que hi ha per darrere, però és impressionant i és molt, molt, molt i molt trist per les persones que hem viscut aquestes muntanyes i ens hem crescut aquí.
0: I la fotografia, els veïns el que ens expliquen, aquesta tristesa de tot i que fa molts anys que es diu que les Gavarres es podien cremar, doncs veure que finalment això s'ha fet realitat.
3: Gràcies, Martí, per la feina. Que vagi bé.
0: Fins ara.
3: Perquè us en feu una idea, només ahir a la tarda els bombers van rebre 15 avisos de focs forestals per tot el territori. És el que més preocupa, que apareguin focs simultanis, ara ens ho deia en Carles. Els agents tanquen els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès, la Barònia de Rialp a la Noguera. Evidentment, també es manté tancat l'accés en aquest massís de les Gavarres. Els agents rurals han actualitzat el risc d'incendi per avui. Si mirem el mapa de l'anomenat Pla Alfa, pràcticament tot Catalunya està en risc alt, que és nivell 2, però hi ha 385 pobles i ciutats a nivell 3, que és perill molt alt d'incendis. Bàsicament tot l'Empordà, la Plana de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Penedès, Garraf i Vallès Occidental. I el risc ja és extrem màxim, 4 sobre 4, en 11 municipis del Baix Empordà, 9 del Gironès, 8 de la Noguera, 5 del Solsonès, 4 de l'Alt Urgell, 3 de la Terra Alta, 2 de la Ribera d'Ebre i 1 al Segrià. Busqueu Pla Alfa al web del Departament d'Interior per saber exactament en quina situació es troba el vostre municipi. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Joan? Bona tarda.
3: Recordem què no es pot fer quan estem a nivell 3 o 4, nivell màxim de perill d'incendi.
4: Doncs al nivell 3 del Pla Alfa queden sospeses totes les activitats amb risc d'incendi, fer foc a qualsevol àmbit, utilitzar maquinària, bufador, radials o qualsevol eina que pugui deixar anar espurnes o descàrregues elèctrics. També queda totalment prohibit utilitzar material pirotècnic o fer crema de rostolls. El 4 és el nivell més elevat de tots de vigilància i prevenció, i a les restriccions anteriors s'hi sumen les que dicti Interior, que avui inclouen aquesta limitació total d'entrada i activitat a grans espais forestals com a mesura de prevenció.
3: Jordi Carbó, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Quines condicions meteorològiques hi ha perquè el risc sigui extrem d'incendi i fins quan han de durar, Jordi?
5: Doncs mira, les condicions més complicades les tindrem sobretot dimecres, ara detallarem per què, però en línies generals, diverses idees. La pluja ha estat escassa els últims mesos a gran part de Catalunya, les temperatures molt altes es van registrant des de finals de maig, ja amb una onada de calor al juny, aquesta altra que tenim ara mateix, tot plegat està configurant un terreny que, si bé encara la vegetació aguanta molts llocs, altres no, altres ja està molt eixuta i és l'escenari ideal, no? Perquè si s'inicia un incendi, doncs sigui difícil aturar-lo. Dèiem que dimecres serà el dia més complicat, però compte les pròximes hores perquè tindrem aquest règim de vents que s'està fent tan famós, no? El de la marinada. No hi ha tramuntana ara, però sí que les pròximes hores la marinada continuarà bufant a gran part de Catalunya, a l'àrea de l'incendi de l'Empordà, doncs amb ratxes de més de 40 km per hora, i fins ben entrada la nit no acabarà de desaparèixer del tot aquest vent. Però tornem a dimecres. Dimecres es donarà la coincidència de més factors, encara que posaran o elevaran encara més el risc d'incendi. Temperatures molt altes. La onada de calor arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Humitats encara més més baixes i tempestes de calor, o dit d'una altra manera, tempestes seques, que si aquesta tarda tan sols afectaran el Pirineu de Lleida, dimecres ja podrien afectar més comarques fora del Pirineu, i el perillós d'aquestes tempestes és que deixen poca aigua i a sobre van acompanyades de moltes descàrregues elèctriques, molts llamps, i en el moment en què cauen els

0: Diguem, ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora, de manera que insistim en el fet que tota precaució és poca.
1: Sobre l'alerta de calor extrema que fa poca estona activat el Servei Meteorològic de Catalunya, també és per calor nocturna, Jordi. Les temperatures tornaran a batre rècords. Fins quan arribarem?
0: Els rècords ho anirem veient, ens aproparem als rècords, però la idea general és que aquesta setmana, tota la setmana farà molta calor, però entre avui i dijous, algunes comarques divendres, és quan tindrem el màxim, que això es traduirà en màximes de 35 a 40 graus a tot el territori, superant els 40 a l'interior, sobretot a Ponent i a l'Ebre. A les nits, això anirà per barris, o per comarques, millor dit, a tota la costa i a l'Empordà no es baixarà dels 25 graus i fins ben entrada la nit, a prop dels 30. En canvi, a l'interior i als Pirineus, com la massa d'aire és molt eixuta, sí que la temperatura podrà baixar més. Aquesta onada de calor s'acabaria a finals de setmana, però tot apunta que la setmana vinent hi ha molta probabilitat de que en tinguem una altra.
1: Déu-n'hi-do. Doncs ho anirem explicant. Jordi Carbó, com sempre, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: La investigació per determinar el responsable de l'origen del foc a les Gavarres continua. A CercaCatalunya.cat hi ha aquest vídeo on es veu just com començava també l'operari que va trucar al 112 quan va veure que la radial amb la que treballava va encendre la vegetació al marge de la carretera. Aquest operari ha quedat en llibertat, va declarar davant la policia, i el dubte és saber si ell coneixia que amb aquest pla 3 no es podia fer el que estava fent o si la seva empresa, Uri, el va enviar allà sense conèixer la llei.
2: Sí, ara mateix els Mossos pendents de dues coses. Per una banda, la declaració de companys de feina d'aquest operari, per l'altra, que l'empresa subcontractada enviï l'informe que ha reclamat la Conselleria de Territori, la Generalitat, que és qui al final havia contractat aquesta empresa per fer aquestes tasques.
3: Busques feina? Busques talent?
4: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
3: Informa't a gctplus.com. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, el passeig Pare Claret 6.
5: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
6: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
9: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les dues. Tenim en aquests moments sol i tenim 37 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Si fem un petit repàs de les temperatures de calor que hi ha a hores d'ara a casa nostra, tenim, per exemple, 38 graus a Cardona, també els 35 de Solsona o els 39 hores d'ara de Súria. 34 graus tenen a hores d'ara el pont de Vilomar i Rocafort, 37 a Sallent, i si ens anem a Santa Maria d'Oló tenen 36 graus de temperatura, els mateixos que hi ha a hores d'ara a la ciutat de Berga. Per tant, una nova jornada de sol i de calor, i és que Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant l'inici aquest diumenge, ahir, d'aquesta onada de calor que es pot allargar fins dijous o divendres i l'alt perill d'incendi forestal. És la segona calorada d'aquest estiu, es preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com també per la intensitat de les màximes. Per tant, moltíssima precaució. Una calor que ahir deixava una temperatura màxima al Bages. Eren els quasi 40 graus que marcaven els termòmetres d'ahir de Sant Salvador de Guardiola. Quan hem de parlar de calor, parlem sempre de focs. Incendi forestal divendres a la tarda a Sant Vicenç de Castellet, un foc que va cremar unes 3 hectàrees de bosc a la zona entre el barri de la Balconada i la residència d'avis. Un foc que va fer doncs, que s'hagués de confinar tant el barri de la Balconada com la residència d'avis l'Onada de Sant Vicenç. Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incident, però descarten les causes naturals. Per tant, una de les hipòtesis seria que es tractés d'un foc intencionat, el de divendres a la tarda a Sant Vicenç de Castellet. I el barri de la Parada de Manresa ha tornat a ser escenari d'una onada d'incendis de contenidors aquest diumenge a la tarda. En només 10 minuts han cremat 6 contenidors, una successió de focs que reforça la hipòtesi que els incendis són intencionats. Els fets s'emmarquen en una investigació que fa setmanes que està en marxa a la capital del Bages. I sense deixar de parlar de contenidors, hem de dir que l'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una prova pilot amb nous models de tapes als contenidors de paper i cartró del centre històric amb l'objectiu de reduir l'abocament de bosses de brossa sense separar en aquests contenidors que són més fàcils d'obrir i estan sempre oberts. El seu buc és més ample i, per tant, facilita que la gent en aquests contenidors hi posi d'altres coses que no siguin paper. Sant Fruitós de Bages i Monistrol de Montserrat són dos dels municipis catalans afectats per l'activitat d'un grup criminal especialitzat en robatoris amb força i violents, desarticulat pels Mossos d'Esquadra i també l'operació i la Policia Nacional. L'operació ha acabat amb 7 detinguts i 2 ingressos a la presó. La Diputació de Barcelona invertirà prop de 3 milions d'euros en patrimoni a la comarca del Bages. 11 municipis del Bages rebran prop de 2,7 milions d'euros de la Diputació de Barcelona per finançar actuacions de restauració i conservació del patrimoni arquitectònic. Aquests ajuts s'emmarquen en el programa sectorial de restauració de patrimoni arquitectònic dotat amb 27 milions i mig d'euros fins l'any 2027, amb l'objectiu de preservar edificis i espais històrics i potenciar-ne l'ús públic com a motor de cohesió social, identitat i dinamització econòmica i turística. Els diners es repartiran entre els ajuntaments d'Artés, Avinyó, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Fonollosa, Monistrol de Montserrat, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Súria, després que les seves sol·licituds hagin estat aprovades. El programa dona suport a la recuperació d'edificis i espais d'alt valor històric, com ara castells, palaus, fortificacions, esglésies, monestirs, ponts, aqueductes, jaciments arqueològics, jardins històrics i espais vinculats a la memòria democràtica. Una inversió que també arriba al Berguedà.
10: El conjunt de Sant Julià de Freixens, a Vallcebre, va poder ser rehabilitat entre els anys 2024 i 2025 gràcies al finançament del Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona. És una de les darreres grans intervencions de recuperació d'elements patrimonials al Berguedà. A través d'un comunicat de premsa, la Diputació ha anunciat ara més projectes a desenvolupar. En el darrer ple de l'ens provincial es va aprovar dotar amb 27,5 milions d'euros el programa sectorial de restauració de patrimoni arquitectònic de la demarcació. L'objectiu és desenvolupar projectes locals per fer obres de restauració, reforma, rehabilitació i ampliació d'edificis d'interès històric, cultural, arquitectònic o paisatgístic per garantir-ne l'ús públic i la conservació. La dotació pressupostària és per tot aquest any i el 2027. Al Berguedà s'han aprovat projectes per valor de 3.683.000 euros als municipis de Bagà, Borredà, Capolat, Casserres, Cercs, Fígols, Guardiola de Berguedà, Montmajor, la Pobla de Lillet, Porreig, La Quar, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre, Vilada, Iribé i Serrateix. Es tracta d'iniciatives presentades pels ajuntaments i que han passat el tall dels requisits de la convocatòria. Destaquen dues actuacions: la nova intervenció al Palau de Pinós de Bagà, que preveu recuperar l'escala històrica i l'instal·lació d'un ascensor, i la restauració integral de l'església de Sant Genís de Gavarrós a Guardiola de Berguedà.
9: L'Avinent Manresa ha estat un dels equips destacats del Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme disputat aquest cap de setmana a Girona. El conjunt vegenc ha tancat una gran competició amb 2 ors, 4 plates i 1 bronze. Les medalles d'or han arribat de la mà de Martí Serra, campió en salt en perxa, amb un nou rècord del Bages de 5,51 metres, i de Marina Guerrero, vencedora en els 3.000 metres obstacles. Pel que fa a les plates, Roger Gómez, encara en categoria sub-20, ha estat segon als 3.000 metres, mentre que Vial Sales ha aconseguit el subcampionat en els 110 metres tanques. També han pujat al segon esglaó del podi Eloi Anton i Griselda Serret, als 5.000 metres marxa. La 7a medalla absoluta de l'Avinent ha estat en bronze i ha estat per Aisha Marixe en el concurs de llançament de javelina, amb una millor marca personal de 40,47 metres. Aquest, doncs, han estat aquests excel·lents resultats a l'Avinent Manresa en aquest campionat de Catalunya Absolut celebrat aquest cap de setmana a Girona i han tingut aquest balanç d'aquestes 7 medalles. Arribem a 2:45. Molt bona tarda i, sobretot, guardin-se de la calor. Adéu-siau, bona tarda i fins demà.

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
5: Tortilla Palacios, la mejor después de la tuya. ¡Vamos! Y ahora puedes ganar un iPhone y un viajazo por toda Europa. Palacios, calidad que nos une.
6: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
7: Suena bien.
6: 4,3 litros de consumo a los 100.
7: Suena a Qashqai e-Power.
6: Y al 0% TAE.
7: Suena que estreno Nissan.
6: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en Nissan.es.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Cade.
9: Si España marca el día 6, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro, solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
8: Hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
11: Es la española.
10: Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
12: Solo para ti, solo por ser de mi MediaMarkt, tienes un 15% de descuento en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. Solo el 6 y 7 de julio, el mejor descuento del verano está en mi MediaMarkt. ¿Aún no eres miembro? Descárgate la app y únete ya.
13: Salimos concentrados.
14: Vamos, gente.
15: Uno, dos, tres.
16: ¡El pozo!
17: Buah, esto sabe a gloria, hermano.
14: Hoy ganamos seguro.
18: El Pozo, el jamón oficial de la selección española.
19: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
20: Només penso en tu.
19: Referents amb tu.
21: Doncs som-hi, que ja torna a ser dilluns. Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria. I abans d'entrar en matèria, permeteu-me que per enèsim dia em repeteixi com un lloro i recordar-vos que durant el Campionat del Món de Futbol a la SER us estem oferint doble programació. Això vol dir que les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i que les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix i on espero que continueu després d'aquest anunci, de fet, si no, les productores, l'Amparo i l'Aitana, vindran a buscar-vos i ja veureu el que és bo, doncs a les freqüències de la SER estem els del Llapis de Memòria amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones nascudes arreu del món. I escolta, a lo tonto, doncs ja portem unes quantes voltes pel planeta. Entre d'altres llocs hem passat per la Xina, per Brasil, per Noruega, per Cambodja, per Itàlia, etc, etc i etc. I sabeu on anem avui? Avui anem a Venezuela.